0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 21, concert en do major Kehel 467 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentíem interpretat per la pianista Alicia de la Rocha amb l'acompanyament de l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Colin Davis.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb la música incidental Andròmeda, número de catàleg 504 de Marc-Antoine Charpentier. Els intèrprets seran la soprano Rachel Elliott, el tenor James Gilchrist, el baríton Thomas Guthrie i el baix Gilles Underwood, amb la New Chamber Opera sota direcció de Gary Cooper.

Acabem de sentir la música incidental Andròmeda, número de catàleg 504 de Marc-Antoine Charpentier. Els intèrprets eren la soprano Rachel Elliott, el tenor James Gilchrist, el baríton Thomas Guthrie i el baix Gilles Underwood, amb la New Chamber Opera, sota direcció de Gary Cooper.

Setè homenatge d'Eitor Villalobos a la música de Johann Sebastian Bach és per a formació orquestral i us l'oferim amb Isaac Karapchevski dirigint l'Orquestra Simfònica del Brasil en aquesta gravació del 1987.

0: La setena de les vaquianes brasileires d'Heitor Villa-Lobos és la que ara sentíem, aquesta vaquiana per a orquestra que interpretava la Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karavchevski.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

tot seguit ens acompanyarà el concert per violí i orquestra número 1, Opus 6, de Niccolò Paganini, i l'interpretaran la violinista Hilary Hahn i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Eiji Oue.

Acabem de sentir el concert per violí orquestra número 1 en re major a Opus 6 de Niccolò Paganini. Els intèrprets han estat la violinista Hilary Hahn i l'orquestra simfònica de la ràdio sueca dirigida per Eiji Ohue.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la sintonia de Catalunya Música us oferim tot seguit una cançó sacra de William Cornish, Woeful Arite, revestit de dolor seria el títol traduït al català d'aquesta cançó que interpreta el conjunt Stile Antico.

0: Era la cançó sacra Woefully Arrayed, revestit de dolor, de William Cornish, en la versió del conjunt Stile Antico.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Serà la sonata per violoncel i piano, número de catàleg 143, que ens interpreten els membres de The Nage Ensemble.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir a continuació una obra de Ludwig van Beethoven, la seva sinfonia número 4, opus 60, escrita en la tonalitat de si bemoll major. Ens sentirem avui la versió de l'orquestra revolucionària i romàntica que dirigeix John Elliott Gardiner.

0: La quarta sinfonia de Ludwig van Beethoven és la que ara mateix sentíem interpretada per John Eliot Gardiner i l'Orquestra Revolucionària i Romàntica en un enregistrament del 1993.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara us convidem a sentir la missa concertata de Francesco Corselli en la versió dels solistes vocals i la Capella Reial de Madrid, dirigits per Òscar Gerzenson.

Era la missa concertata de Francesco Corselli, tal com l'interpretaven els solistes vocals amb la Capella Reial de Madrid, dirigits per Oscar Gerzenzon.

0: Catalunya Música.
1: El recull de concerts per a violí Opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, d'Antonio Vivaldi. És l'estiu. Aquest concert per a violí, corda i baix continua en la tonalitat de sol menor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit sentirem la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge, interpretada per Jaime Martín, flauta travessera, i l'orquestra de Cadaqués dirigida per Jean-André Noseda.

Acabem de sentir la Sinfonieta Concerto per flauta i orquestra de Xavier Montsalvatge. Els intèrprets eren el flautista Jaime Martín i l'orquestra de Cadaqués dirigida per Jean-André Noseda.

0: Sentíem la Caterina de Tarquinio Mèrula, tal com l'interpretaven els membres del quartet barroc de Sant Simó.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de cobla. La cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schun sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

Música de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim el Cant del Destí per a cor i orquestra, opus 54, obra composta l'any 1871 i estrenada l'octubre del mateix any a Karlsruhe. El text és de Friedrich Helderlin. Ens acompanya el Collegium Vocal de Gant amb l'orquestra dels Camps Elisis sota la direcció de Philipp Herrefige.

0: El Col·legium Vocal de Gant i l'Orquestra dels Camps Elisis, sota la direcció de Philip Herrevige, ens oferien el Cant del Destí per a cor i orquestra, opus 54 de Johannes Brahms.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: El violoncel·lista Arnau Tomàs és l'intèrpret de la suite espanyola per a violoncel del compositor i violoncel·lista Gaspar Cassadó, que tot seguit sona a la sintonia de Catalunya Música.

0: Interpretada pel violoncel·lista Arnau Tomàs, sentíem la suite espanyola per a violoncel de Gaspar Cassadó.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Wolfgang Amadeus Mozart podrem sentir tot seguit la sinfonia número 9 en do major, Kuchel 73, una obra composta entre els anys 1766 i 1772 i que ens ofereix l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood. L'enregistrament és de l'any 1981.

0: Els membres de l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hotwood en un enregistrament de l'any 1981, ens oferien la sinfonia número 9 en do major, Kyrill 73, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Passarem els següents minuts a la sintonia de Catalunya Música en companyia d'una obra de Robert Schumann, la seva Fantasia Stücke, opus 73. La sentirem en la versió del violoncel·lista Lluís Claret i de la pianista Rosemary Cabestany.

0: Eren Lluís Claret al violoncel i Rosemary Cabestany al piano interpretant aquesta versió de la Fantasia Stücke, opus 73, de Robert Schumann.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de Cobla, la cobla tal com sona.
4: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser un matí més. Avui dedicarem el nostre primer temps a començar reflexionant sobre la relació entre la música d'arrel i la música que popularment anomenem música clàssica, també anomenada música culta, etc, etc. En quina mesura hi ha hagut llei de vasos comunicants? Des de quan ve tot això? La veritat és que aquesta vinculació d'inspiració, d'alguna manera de transferència d'informació entre la música popular i la música de compositors, la música més elaborada, hi ha sigut sempre, perquè el caràcter de les persones, el caràcter humà és mimètic, i de manera mimètica aprenem, i és obvi que qualsevol tasca de caràcter creatiu, diguem-hi pintura, literatura, música, sempre beu de les fonts amb les que l'artista s'hi mimetitza, i per tant, si parlem de música, la música d'arrel, la música popular, sempre ha estat al voltant de tots els compositors. És cert que a vegades costa més de descobrir o a vegades sembla que aquesta influència és més llunyana, però també és cert que hi ha algun compositor que tot això ens ho explica molt bé. I, de fet, avui començarem amb un compositor que ens ho explica perquè ho entenguem tots.

i ves a Espanya, on va treballar, com ja sabeu, al servei del germà petit del rei Carles III, l'infante Don Luis. Si bé en un primer moment la percepció que Boccherini podia tenir dels espanyols, potser per algun comentari que ha transcendit, era de poc refinament, el cert és que de mica en mica ell es va anar mimetitzant amb la música que sentia pels carrers de les diferents poblacions on va anar vivint. I, per exemple, ens trobem que a principis de la dècada de 1780 va escriure un quartetino, és a dir, un petit quartet de corda, l'opus 44 número 4, que el musicòleg Gerard va anomenar amb el número 223, que comença precisament amb una dansa popular espanyola de l'època. La mateixa que Vicent Martín i Soler va utilitzar per tancar l'acte primer de la seva òpera Una cosa rara, una dansa típica, sobretot de Madrid, que es deia La Tirana. Així sona La Tirana de Boccherini.

deliciosa tirana que ens ha portat una mica el so, diguem-ne, la banda sonora de molts quadres costumistes, per exemple, de Francisco de Goya i Lucientes. Vet aquí aquesta tirana amb què comença la música de Luigi Boccherini, el seu Quintetino, que acabem de sentir en sol major. De fet, a veure, hi ha una dada que potser us farà gràcia saber si no la sabíeu ja, i és que Boccherini i Goya es van conèixer, van coincidir en el Palau de la Mosquera, un palau que està situat a la població d'Arenas de San Pedro, al peu de la Sierra de Gredos, a la província d'Àvila. I vet aquí que en allà van coincidir quan Goya estava pintant la família de l'Infante Don Luis i Boccherini treballava per l'Infante Don Luis i, de fet, apareix en un dels seus quadres. Vet aquí aquestes coincidències que ens parlen, en definitiva, d'una època. Boccherini, seduït per la música popular d'aquest país d'adopció d'Espanya, va escriure diverses obres que traspuen aquesta influència, aquest vincle, aquest arrelament a nivell d'inspiració musical. I el 1798 n'escriu una d'elles, és en un dels seus quintets, dels seus famosos quintets. Primer el va escriure per dos violins, viola i dos violoncels, i després el segon violí, a petició del marquès de Benavent de Segarra, va decidir transformar-ne la instrumentació i canviar el segon violí per una guitarra. I és que el marquès de Benavent era un guitarrista probablement així eixerit. La qüestió és que, vaja, aquests quintets que va transcriure per guitarra han fet fortuna, i molt especialment el quintet en re major Gerard 448, que acaba precisament amb un fandango.

0: Boccherini no demanava castanyoles en aquest quintet, però bé, li escauen tan bé que és una temptació quan s'interpreta el fandango que tanca aquest quintet per guitarra i corda en re major, Gerard 448, a ritme de fandango. Afegiria unes castanyoles que aquí, per cert, les interpretava Nina Corti, al costat de Rolf Lisleben, guitarra, i els membres del quartet de corda Carmina. Vet aquí la música de Boccherini, que avui ens ha permès parlar de la relació entre música culta i música popular, de música de concert, de compositor, música elaborada i música d'arrel.
1: El primer temps.
0: Clar que ara que ja ha cantat el gall, ja podem entrar de ple en el romanticisme. I aquest vincle de música d'arrel i de música de concert o música culta s'accentua encara més perquè precisament una de les coses que es reflecteix en la música romàntica és la subjectivitat, l'expressió de tot allò que ens defineix a nivell subjectiu, a nivell nacional, a nivell cultural. Tots aquells trets identitaris es potencien i, òbviament, els compositors es posen a escriure músiques que parteixen de partitures d'arrel. Per això no ens sorprèn gens que un senyor tan profund que sembla que sempre hagi estat un compositor madur com Johannes Brahms fos un dels compositors que va començar a publicar una col·lecció de danses inspirades en la música hongaresa. I no és perquè sí. Durant un temps, Brahms va estar fent concerts quan era molt jovenet amb un violinista d'origen hongarès. Allò el va permetre connectar amb la música d'aquesta terra que aleshores pertanyia a l'imperi austríac. I així, doncs, i mitjançant un editor que en aquest sentit va ser clau, el senyor Zimrock, doncs va començar a publicar aquest recull que avui, vaja, esdevé veritablement antològic i que gaudeix d'una popularitat intacta. Ens referim a les 21 danses hongareses que van aparèixer per primera vegada l'any 1869, escrites per piano a quatre mans. Aquesta fórmula del piano a quatre mans era molt popular en aquella Europa del segle XIX. Eren no poques les famílies, sobretot de classe mitja-mitja alta, de la burgesia, que a la casa tenien fills que tocaven el piano, particularment les noies. I vet aquí, doncs, que aquestes edicions per piano a quatre mans satisfeien una demanda tangible de la necessitat de fer música en una època que tots sabem que no hi havia toca discos, ni ràdios, ni res que pogués permetre'ns reproduir la música amb les comoditats que tenim avui. Vet aquí, doncs, aquesta funcionalitat que va transcendir i que va fer populars les danses hongareses, i que, per cert, va permetre guanyar un petit plus econòmic, i no tan petit, tant a l'editor Zimrock com al compositor Johannes Brahms.

Les hem sentit en versió orquestral. De fet, l'original, ja us ho dèiem abans, les va publicar per piano a quatre mans, que aleshores era un tipus de repertori molt demanat en els editors de partitures. Però, inevitablement, la popularitat va ser tan gran que ben aviat van començar a aparèixer les primeres orquestracions. La que hem sentit és una orquestració feta pel director d'orquestra Ivan Fischer. No és d'època, és una orquestració feta a finals del segle XX i, precisament, el mateix arranjador, orquestrador, és qui dirigia l'orquestra del Festival de Budapest, Ivan Fischer, és qui ens han interpretat les danses números 1 i 2 de les 21 danses hongareses de Johannes Brahms. Però ara us fem una pregunta. Ens perdonaríeu si no poséssim la dansa més cèlebre del recull, la número 5?

Era la mateixa orquestra del Festival de Budapest, dirigits pel mateix mestre, Ivan Fischer, orquestrador d'aquesta popularíssima dansa hongaresa número 5 en sol menor. Són aquelles peces que transcendeixen l'autoria i al final acaben esdevenint peces populars, literalment. Molta gent creu que són obres que han sorgit del carrer. I no, no, són obres, en aquest cas, d'autor. I això, aquest fenomen, ha passat moltíssimes vegades. Però vaja, seguim en el nostre camí de veure com la fusió entre música culta i música d'arrel ha funcionat, i al segle XIX molt. I a més, quan l'editor Zimrock, Fritz Zimrock, era el fill del fundador de l'editorial, una editorial que va començar la seva singladura a la ciutat de Bonn, la mateixa ciutat, ja sabeu, on havia nascut Beethoven. Doncs bé, el seu fill Fritz va ser qui va continuar l'empresa, la va centrar a Berlín, i aquí va ser on va començar a publicar totes aquestes danses, primer hongareses, de Johannes Brahms. Després, quan Brahms va fer molta amistat amb Antonín Dvořák, li va facilitar el contacte de l'editor, i aleshores Zimrock, endevineu què li va proposar a Antonín Dvořák? Dvořák, efectivament, de publicar danses eslaves. I Dvořák en va publicar dos reculls. L'Opus 46 el va publicar el 1878, és a dir, 9 anys després que Brahms, i després encara publicaria un segon recull, Opus 72, aquest cop 8 anys després, el 1886. Per tant, 16 danses eslaves delicioses com les de Brahms, i que ens porten, a més, aquest liris absolutament seductor de Dvořák, al qual sempre hi caiem rendits. Sentirem una dansa de cadascun dels reculls de les danses eslaves de Dvořák.

Hem sentit dues de les danses eslaves d'Antonín Dvořák, l'opus 72, número 2, i l'opus 46, número 3, tal vegada de les més populars, de les més interpretades. També n'hem sentit la versió ja orquestrada, no l'original, per piano a quatre mans. Era interpretada per l'orquestra de Cleveland, dirigida per George Zell. I vaja, la singladura de l'editor Fritz Zimrock per aconseguir que els compositors així de marcat caràcter, diguem-ne, identitari, costumista dels seus respectius països, li anessin fent danses autòctones, va continuar després que Brahms li fes les danses hongareses, tot i que Brahms ja sabeu que era d'Hamburg, era alemany, després que Dvořák li fes les danses eslaves, aquest sí que era eslau, era txec, doncs va anar a veure a Edvard Grieg, que l'any 1880 va publicar precisament aquestes danses noruegues. Una col·lecció més petita, quatre danses, però que, vaja, van ser suficients per sumar-se a l'èxit dels reculls anteriors. Nosaltres sentirem la segona d'aquestes danses.

A diferència d'altres danses que hem pogut sentir, les d'Edvard Grieg sí que parteixen de melodies populars, unes melodies que havia recopilat el violinista noruec Ludwig Mathias Lindemann. Grieg va agafar aquelles melodies, les va arranjar per piano a quatre mans i després, posteriorment, altres músics, en aquest cas era Hans Zitt, en van fer l'orquestració que acabem de sentir. Hem sentit la número 2, és la més popular del recull de les danses noruegues d'Edvard Grieg. L'hem sentit, a més, interpretada per l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Bjarte Engeset. Les danses costumistes van continuar. Fritz Simrock havia trobat un veritable filó i va seguir demanant als compositors que fessin més danses. Potser un dels casos més curiosos és el de Max Bruch. Max Bruch és un compositor alemany, però li va demanar si podia fer danses sueques. I vet aquí que Max Bruch li va dir que sí, va publicar un parell de llibres, van ser l'any 1892. I aquí, a diferència de les danses anteriors que es van publicar per piano a quatre mans, Bruch les havia escrit per violí i piano.

Així, avui, passejant per totes aquestes col·leccions de danses característiques que ens permeten comprovar quina és la relació de la música culta amb la música d'arrel. Acabem de sentir una col·lecció de danses sueques, Opus 63, originals de Max Bruch. L'originalíssima era per violí i piano. Hem sentit la versió orquestrada que ens interpretava l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur. Així, doncs, ja només ens queda per tancar aquest cercle de danses en comunió impulsades per un sol editor, Fritz Zimrock, que va ser amic de Brahms, de Dvořák, de Grieg, de Max Bruch i, finalment, també del violinista navarrès Pablo de Sarasate. Endevineu quina mena de danses li va demanar a Sarasate? Efectivament, danses espanyoles per violí i piano. I vet aquí que Sarasate li va proposar 5 llibres amb danses espanyoles. Nosaltres, d'aquestes danses, sentirem tot seguit el llibre quart, que inclou el Vito i l'Habanera.

0: Així sonaven aquestes dues danses espanyoles, El Vito i l'Habanera, originals de Pablo de Sarasate i també publicades per l'editor Fritz Zimrock. Ja veieu, qui ens havia de dir que un editor de partitures alemany del segle XIX ens permetria fer un retrat tan acurat del vincle entre música culta i música d'arrel? Avui, el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I ja hem començat dient, sobretot a la que hem parlat de Johannes Brahms, que les edicions originals eren per piano a quatre mans. I, per tant, això ens ha inspirat a omplir aquests darrers minuts que ens queden per arribar al final del programa d'aquest matí, tot sentint una gravació d'una de les obres bandera del repertori per piano a quatre mans. Si sou bons melòmens i coneixeu aquest repertori d'àmbit cambrístic, segur que us ha vingut al cap una pàgina sensacional, que és la fantasia en fa menor per piano a quatre mans, que Franz Schubert va escriure l'últim any de la seva vida, el 1828. És una obra tan preciosa que fins i tot ha estat l'excusa de molts pianistes

solistes, a part dels que ja són duet estable, que moltes vegades són matrimonis o parelles, vaja, i germans, doncs a vegades tocar aquesta fantasia ha unit noms propis de la interpretació que no són duet professional. Aquest és el cas, per exemple, dels pianistes Bertrand Chamailloux i Life of Atnes, que van decidir, va, doncs fem un disc junts i gravem la fantasia en fa menor de Schubert. Si no la coneixíeu, anoteu-la.

Era la primera part, l'inici d'aquesta fantasia en fa menor, opus pòstum, per piano a quatre mans de Franz Schubert. Schubert la va escriure just en el moment, en els mesos previs a la seva mort prematura. És una pàgina colpidora. Una pàgina que, a partir d'aquesta tonalitat tan expressiva de fa menor, sembla retratar-nos un paisatge d'hivern. Estem parlant d'un paisatge emocional, està clar. I us n'hem proposat aquesta gravació, que és, vindria a ser de les més recents al mercat, interpretada per Bertrand Chamaillou i Life of Atsnes, que no són un duet professional, però que, com dèiem abans, aquesta obra uneix grans pianistes que, vaja, que fan una sessió conjunta per enregistrar aquesta música. I clar, quan ja graves la fantasia en fa menor, que és una obra que de passa els 20 i tants minuts, doncs també et ve de gust afegir-hi alguna altra obra, i en el mateix disc, un disc publicat per la firma discogràfica Erato, doncs hi han inclòs altres pàgines que Schubert va escriure per piano a quatre mans. Probablement són pàgines que ell també interpretava amb els seus col·legues. Era un repertori, ja ho hem dit diverses vegades al programa d'avui, bastant habitual. Hi ha una peça que, juntament amb la fantasia en fa menor, també és, vaja, molt colpidora. És una de les obres més dramàtiques de Schubert i, fins i tot, podríem dir monumental. La va escriure després de la fantasia en fa menor, en els ultimíssims mesos de la seva vida, una peça que, vaja, té una intensitat i una estructura que a vegades algun expert deia allò de pàgina gairebé simfònica, tot i que està escrita, insistim, per piano a quatre mans. Com tantes obres de Schubert, no es va publicar fins al 1840, és a dir, de manera pòstuma. La fantasia que acabem de sentir és exactament el mateix. I l'editor que ho va publicar per primera vegada va fer allò que es feia a l'època, d'afegir-hi un titulet, i el titulet que li va posar és Lebensstürme, que vol dir tempestes de la vida.

0: Així sona aquest impactant Lebensstürme, Tempestes de la vida, una pàgina del alt contingut dramàtic molt, molt apreciada pels pianistes. Una de les últimes pàgines que Franz Schubert va escriure per piano a quatre mans poc mesos abans de morir, el 1828. Hem pogut sentir aquesta versió que han enregistrat Bertrand Chamailloux i Leif Ove Atsnes per la firma discogràfica Erato. Així, amb la música de Schubert per piano a quatre mans, acomiadem avui el nostre primer temps, però ja sabeu que hi tornarem demà ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.
1: Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts a un nou So de Cobla, a l'espai de Catalunya Música dedicat a la música per a cobla i a tot el que l'envolta. Saludem, com cada dissabte a les 9 del matí, amb l'equip de sempre, Albert Joder, els controls i vies de so, l'Albert Fontelles i la Laura Valls. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Tot bé?
3: Molt bé.
1: Dissabte més, nou cap de setmana. En fi, avui el programa amb convidats.
2: Avui tenim un programa d'aquells que ens fa especial il·lusió perquè el dediquem íntegrament a Eduard Toldrà, a la seva música i al seu univers personal.
3: I per fer-ho ens acompanyen dos convidats de luxe, David Moles i Oriol Moles, fills de Cantallops, familiars del compositor. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Nebots, nets, renebots, renets, família llarga, extensa...
4: Sí, renebots seríem, o renebots, eh? La renebota seria la meva mare, vull dir que anem enrere, eh?
1: Molt bé.
3: Bé, amb ells parlarem de la família Toldrà, de la manera com el mestre vivia, observava, respirava el món empordanès.
2: Un món molt marcat pel territori, les vinyes, la llum, els paisatges que envolten indrets que expliquen molt de l'obra de Toldrà i que ens deixen una empremta que encara avui podem escoltar.
3: I farem un recorregut per la seva música, però també per la seva manera de ser, de treballar, d'entendre el paisatge com una font inesgotable d'inspiració. I ho farem també amb una bona copa de vi a les mans, ja ho anireu descobrint.
1: Metafòrica, perquè aquesta hora del dematí, si ens posem a beure vi, potser no arribem a migdia. Així que quedeu-vos amb nosaltres per descobrir Toldrà amb una mirada més íntima, més familiar i plena de territori. Comencem aquest so de cobla, però on ho fem? Albert, tu que domines el tema.
3: Doncs comencem amb el cor de la vostra família, Maria Isabel Albertí. No sé si us sona o no us sona.
4: Sí, bé, és la meva mare, que té una sardana dedicada de l'Eduard Toldrà, del 46, que és l'any que va néixer. Sí. I sí, és la familiar viva segurament més directa que hi ha d'Eduard Toldrà, a banda dels seus nets, evidentment.
3: Que, de fet, a la partitura posa la meva nebodeta, però era reneboda.
4: Exactament, la neboda estrictament seria la Montserrat Oriol, que seria la meva.

0: àvia, no? La que va néixer a Cantallops i la que visitava cada estiu els 40 estius que va estiuejar, doncs, a casa dels seus sogres a Cantallops. 47 als 60, doncs van passar uns quants anys, i el recorda perfectament com una persona molt amable, molt senzilla, molt humil, molt encantadora, diguéssim, una persona, vaja, apassionada per la seva feina. Els estius venia, hi ha una anècdota que sempre sentia explicar també a la Siseta, la seva filla, que deia que a Barcelona treballava i els estius a Cantallops s'inspirava, no? Això és una cosa que, de les que m'ha quedat i que explico jo quotidianament a les visites que faig al celler, on hi ha la casa, diguéssim, dels sogres del Soldrà.
1: És un celler fantàstic, que en parlarem alguna estona, i de fet al costat teniu una pedra molt emblemàtica, Oriol, una pedra fantàstica que jo vaig anar expressament a veure, que és on ella escrivia, no?
2: Exacte.
1: El teu tiet avi Llunyà. Què és això, sí, de ser... De... Com el vas conèixer tu, aquest personatge? A partir de la família...
2: El meu pare, això, les visites que fa, en sol parlar, i tenim aquesta, doncs, relació que hem mantingut a través dels vins, sobretot, i la música, doncs, la família. Jo he fet música tota la vida, he tocat el violí, de fet,
3: home,
2: la meva germana també.
1: Com el teu...
3: Has estudiat l'obra de Toldrà, què feia?
2: No he arribat a estudiar l'obra, però he tocat el violí, i sí que podria dir que una mica gràcies, doncs, a ell.
3: Està bé, i la pedra aquesta la teniu controlada, eh?
2: Exacte.
1: Bé, sí, no és una pedra, és com una taula.
2: Una taula.
1: De pedra.
4: Ja,
1: de pedra.
4: Ja, és que sonava molt rústic, això, eh? Bé, sí. S'assentava.
3: És que jo me l'imaginava assegut allà sobre la pedra. No, no.
4: Una mica incòmode, potser.
2: Sí, sí, és una taula de pedra on l'Eduard Toldrà, doncs, s'hi anava a inspirar.
3: Teniu documentada quines sardanes van escriure allà o no?
1: Aquí la teniu, eh?
3: Home, l'Albert, amb la seva versió mediateca.
0: No tenim el detall de què hi va escriure, però que hi anava molt sovint, i a més era una distància com d'uns 500 metres, potser, de l'eixida de la casa, i sembla que passava tantes estones que l'havien de cridar a l'hora dels àpats, ei, que és hora de dinar, no? Vull dir que ell, si estava bé, doncs si estava sense controlar el pas del temps, una mica, no?
3: És la taula de fugida. Home,
0: sí.
3: Mig quilòmetre de la casa ja és...
0: Sí, però hi ha una visió jo directa, no? Diguéssim, a través de les suredes. I bé, és un lloc que nosaltres... Bueno, és un lloc icònic que hi portem a gent, expliquem... Aprofitem per fer visites, diguéssim, enoturístiques, diguéssim, al celler, i per fer una mica de promoció de la figura de l'Eduard Toldrà, que malauradament és molt desconeguda. Doncs intentem fer-ne el màxim de promoció, anant sempre en aquest espai, i també hi hem fet algun tast de vins, fins i tot algun concert. Va presentar un llibre d'Albert Ferrer Flamaric. Bé, fem moltes coses aquí.
1: Doncs bé, podríem escoltar a Maria Isabel i també Cantallops.
3: Però té un detall, no, Maria Isabel?
1: Maria Isabel és una sardana fantàstica. Vull dir, sou afortunats de tenir aquesta sardana dedicada tan directa. És una sardana, sobretot, molt tendra. Ho has dit tu mateix, no? És ben bé el retrat d'una noia jove o d'algú molt petit, no? Molt juganera, sí, molt tendra.
0: Deia ell mateix que era una sardana juganera, no? No ho sé, jo no sóc expert en la sardana, però la meva mare està ben cofolla de tenir una sardana al seu nom.
1: I tant. I realment també té una coda, el tancament de la sardana la fa molt única. De fet, la podem escoltar, és un final molt insòlit del món sardanístic, molt cambrístic.

0: Home, molt cambrístic.
1: Quina delicadesa, no?
0: Sens dubte, no? I sobretot,
1: realment és fantàstic.
0: I per tocar finament, en aquest cas. Mm. La sentim, per tant, Maria Isabel, amb la versió de la Cobla Sant Jordi, enregistrament del 2011 amb Salvador Mas a la direcció, i Cantallops, del mateix enregistrament, aquestes dues composicions que obren el programa d'avui dedicat a Eduard Toldrà.

0: Aquestes eren Maria Isabel i Cantallops, aquestes dues sardanes d'Eduard Toldrà amb les que hem obert el so de cobla d'avui dissabte.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
0: I únic i singular és Eduard Toldrà. Albert, tu ets gran expert.
2: Expert no, però sóc molt toldrenià, sí, sóc molt
0: fan. És veritat,
2: no? I de fet vaig anar a Vinyes als Aspres a veure'ls, també. Em va encantar la visita, després en parlarem, eh?
0: Hem de confessar que va venir tan entusiasmat.
3: Sí, sí, que ens va dir, hem de fer aquest programa, sí o sí.
0: Som-hi, bloc que ens parla de la família, en aquest cas.
3: Tenim aquesta constel·lació familiar també, no? Eduard Toldrà també va dedicar una sardana que s'anomena Mariona, molt especial també, a la seva dona.
4: A la seva dona, filla de Can Batlle, de Cantallops, que de fet, bé, d'aquí ve la relació, és que ella es va enamorar de la Mariona un 10 d'agost de l'any 1920, vinguent a fer un concert a l'Empordà.
0: Data marcada i tot.
4: Data marcada perquè era la festa major de Castelló d'Empúries. I hi ha una anècdota molt divertida, no sé si puc explicar-la.
0: I tant.
4: Que, molt curiosa, que estava tocant el violí.
0: Segur que cap prescrit, o sigui que ho pots dir sense cap problema.
4: Bé, pel que en sé, segur que hi ha detalls que no conec, però que tocava el violí i va veure una noia entre el públic que li va cridar l'atenció, que era la famosa Mariona, i va demanar justament en Juli Garreta que li agafés el violí perquè ell tenia una necessitat imperiosa, que d'entrada semblava que no sabia quina era la necessitat, i la necessitat era treure a ballar a la que seria la seva dona, a la Mariona. Això va passar, per tant, a la festa major de l'any 20. I que si es va casar amb la Mariona, doncs al cap de 3 anys a Cantallops, crec que al març del 23, no? Va
3: I
4: ser
3: així,
4: un festeig
3: clar,
4: llarg.
3: Així va començar la relació, no?, amb aquest paisatge, amb aquest poble.
4: Exactament. I va ser una relació molt epistolar, sembla, perquè s'escrivien... Era molt difícil la comunicació als anys 20 entre Cantallops i Barcelona. Era molt més fàcil escriure cartes. S'escrivien cartes gairebé diàries, que ja fins i tot hi ha un recull de cartes de festeig molt, molt boniques, no? Es van escriure moltíssimes cartes, desenes, centenars de cartes, i es van veure 18 vegades en 3 anys.
0: Oh!
4: Abans de casar-se. Vull dir, que imagineu-vos com anava les relacions d'abans, no? Vull dir que és ben curiós.
2: I en Rosmar va explicar bé que es parlaven de vostè.
4: Sí, sí. I encara, de fet, ahir vaig repassar-ho, i a les cartes de festeig que vam publicar, també, doncs, es parlaven de fuster fins un mes abans de casar-se. I llavors hi ha una carta que ho

0: explica, diu, ja comença a ser hora que ens tutegem, no? I sí, sí, pues, bueno, unes cartes. De fet, l'Eduard Toldrà era molt polifacètic, eh? A part de músic, compositor, violinista, compositor, etc. Era un gran escriptor i unes cartes precioses, vull dir, escrites, bueno, recomano a tothom, hi ha reculls, hi ha dos o tres reculls epistolars molt interessants.
1: I sembla que Mariona també va donada de la mà d'Esperança, una sardana escrita en aquells temps. Expliquen, no sé si és veritat, que és l'Esperança de poder-s'hi casar.
0: Sí, perquè va ser una tasca no gens fàcil.
2: Home, si només es van veure 18 cops en 3 anys...
0: Bueno, no era tant per la dificultat, no era per la logística, era per les dificultats més familiars. La sogra de l'Eduard Toldrà, la Siseta...
2: Tenim un website històric, molt bé.
0: La Siseta, que també es deia la Narcisa, que li dèiem l'àvia mestra, perquè era una senyora que va viure molts anys i era la mestra de les nenes del poble. Eren molt reàcia a que la seva filla, una de les dues filles que tenia, es casés amb un músic. Un músic de coble, a més, bueno, un músic lligat al món de la sardana, d'Anna justament no era una persona d'entrada massa estable, massa fiable, i va costar molt de vèncer. Sembla que fins que no va guanyar una plaça al Conservatori de Barcelona, una plaça com de funcionari, que tenia com unes garanties d'ingressos, no va superar aquest obstacle. Però va ser molt difícil i va ser molt fiscalitzat, totes les cartes eren fiscalitzades, va ser molt difícil de vèncer les reticències de la que seria la seva sogra.
1: I de fet, després del casament i tot, va estiuejar moltíssim, i abans de la Guerra Civil va anar moltíssim a Cantallops.
0: Moltíssim, moltíssim.
1: Cada estiu,
0: sí, sí. Esclar, es va casar el març del 23, crec, i fins l'any 62 que va morir van venir, crec que cada estiu. Menys els anys de la guerra, que diria al contrari. Els anys de la guerra em sembla que els cunyats de Cantallops van venir a viure a Barcelona, perquè semblava més segur Barcelona, malgrat els bombardejos, que Cantallops, que era un poble, jo, que hi havia, bueno, comitès d'anarquistes, bueno, hi havia una sèrie de vicissituds complicades, no? Però bé, excepte aquells anys, van ser tots els anys 20, 30, 40, 50, venia i s'inspirava, i una part, com heu dit, no?, una part de la seva obra està inspirada en paratges de Cantallops, bé, diferents sardanes, com la de Cantallops, Collforcat, Puigneulós...
2: Doncs escolta'm, sentim aquesta Mariona, enregistrament d'Antoni Ros Barbà amb la Cobla de Cambra l'any 2023, i Esperança, sardana de l'any 22, amb la Cobla Sant Jordi.

0: Sant Jordi, interpretada sota la direcció de Salvador Mas.
1: Sí, és una sardana. So de Cople, a Catalunya Música.
2: Sens dubte, és una sardana. Escolta'm...
0: També volíem parlar d'una sardana així ben simpàtica, parlant així, ara que estàvem dient d'això, no?, d'aquests estius de la casa. Albert també s'ha posat a la mediateca i ens ensenya una foto d'un gos, llavors...
2: Qui és aquest gos? Bueno, qui?
3: Jo no el vaig conèixer, però sembla que es deia Feluga, i era el gos de la casa, el gos de Can Batlle, que suposo que cada estiu es retrobava doncs, amb el mestre Toldrà quan venia a estiuejar.
4: És que els gossos es van estimar moltíssim, eh? Els gossos el gos dels meus sogres, jo me l'estimo un bogeria. O sigui, Toldrà li devia passar el mateix.
0: Tenia una connexió, tens una connexió amb Toldrà per això, no? De dir,
4: pel gos, no. No, però és curiós que li dediqués una sardana al gosset.
3: Devia estimar-se'l molt.
4: Molt. Posa la dedicatòria, la portada, posa en record del gos de casa. Any 1934, una sardana republicana, una mica, també. No sé si ara Vinyes dels Aspres tenia un gosset o no.
3: Ara no tenim cap gos.
4: I no heu tingut cap gos que es tornés a dir Feluga?
3: No, com... no, però bé, no es pot descartar.
2: Feluga 2, seria hauria de ser. L'escoltem, va, escoltem aquesta Feluga d'Eduard Toldrà amb la Cobla Sant Jordi, sota la direcció de Salvador Mas.

0: i feia composicions a dalt l'eixida, a sota doncs, hi fermentava doncs, el vi. No? Tota aquesta activitat, justament per culpa de la figura del Toldrà i del seu cunyat, que era el metge del poble, doncs es va perdre la continuïtat als anys 50, però ara les dues generacions posteriors hem decidit recuperar, ja que ja existia la finca, i hem decidit tornar a elaborar vi a casa dels avis, i ara tornem a fer vi amb la marca que dèieu Vinyes dels Aspres, no?
1: Per tant, és un nom recuperat, diguem-ne, del...
0: Bé, Vinyes dels Aspres seria el paisatge, seria el territori, el peu de l'Albera, al nord de l'Alt Empordà, no? La casa popular és Can Batlle, el que passa que hi ha un tema d'altres marques que ja utilitzen aquest nom, i ara fa 25 anys que fem vi, i justament de la col·lecció de vins que tenim n'hi ha tres que porten nom de peces de l'Eduard Toldrà. Peces de l'Eduard Toldrà inspirades en paratges que alguns són vinyes del mateix poble.
2: És una relació així cíclica,
0: sí,
2: no?
0: Sí, tot circular, diguéssim. No? I a més, deixeu-me fer una falca. Cada any no només mirem de prestigiar, explicar doncs, l'obra del mestre i els paratges on s'anava a inspirar, sinó que cada any li dediquem un mini festival de música, diem Temps Toldrà, que és un cap de setmana dedicat al mestre, on fem alguna xerrada, alguna conferència i sempre un concert de diferents gèneres, o música de cambra, o música de coral, o sardanes, o el que sigui. No? Ja fa 6 o 7 anys que el mes de maig, juny, doncs, fem aquest acte.
3: I, de fet, una de les sardanes que també porta nom de vi és Salou, que molts oients es pensen que Eduard Toldrà la va dedicar a la població de Salou,
1: ah, no.
3: Però resulta que
1: és
3: no.
1: És que ara anava a preguntar què té a veure Salou amb tot aquest món.
0: Doncs Salou és el nom d'una vinya. Tenim una vinya que es diu Salou. De fet, crec que hi ha algun error, fins i tot a la Viquipèdia, que haurem d'esmenar, que parla de Tarragona. Ell no tenia cap relació doncs, amb Tarragona coneguda, almenys. I Salou és el nom d'una vinya que sempre s'ha dit així. De fet, el nom més emblemàtic, segurament la vinya més emblemàtica que teníem, que ell, de tant sentir-ne parlar, va dedicar-hi aquesta sardana. Als anys 30, a casa dels avis, fins i tot havien fet un vi espumós, un xampany, quan en deien xampany, i hi havia un xampany que es deia el xampany de Salou. No? Llavors suposo que entre el tema del xampany i la vinya, i sentir parlar de la vinya, doncs va dedicar-hi aquesta sardana.
3: Estrenada el gener de l'any 32 al Palau de la Música, us haig de dir que és un vi negre, el vi, de Vinyes dels Aspres, espectacular, eh?
0: Bé, d'aquesta vinya en surt un vi negre. És un vi que en diem de parcel·la, un vi de finca, que tot el vi surt d'aquesta parcel·la, d'aquesta garnatxa negra que hi ha a la vinya de Salou. No és la mateixa, no són les mateixes plantes que hi havia a l'època Toldrà, les hem renovat. Vull dir, el meu pare les va renovar fa 50 anys, però sí que la parcel·la és la mateixa i continua sent la vinya segurament més emblemàtica. Com a anècdota etimològica, un alou era una mena de zona franca, una mena de propietat lliure d'impostos a l'edat mitjana. Ara ja paguem la contribució, oi? Però, i l'article S és l'article salat, que a l'Empordà encara hi ha alguna reminiscència del parlar salat, a Sant Climent Sescebes, Palau Saverdera, bueno, tot ple de topònims encara, doncs encara es parla salat. I l'alou o el salou doncs, és el nom d'aquest vi i d'aquesta vinya i d'aquesta sardana.

0: Salou d'Eduard Toldrà, potser s'hauria de fer essa apòstrof a l'ou,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. De fet, ho tenim escrit així en el però dia, almenys.
0: Però la sardana no...
1: potser no.
0: D'aquí la confusió, potser.
1: Sí, bé, clar, els topònims a vegades... No s'escriuen correctament, però bé.
0: Està clar. Doncs acabem d'escoltar amb la cobla de l'Esmuc, aquest enregistrament de l'any 2008. Ginesta, també n'hi ha?
1: Ginesta n'hi ha moltíssima, sí, sí, sí.
2: D'aquí surt, no?
3: La ginesta amb tanta olor.
2: Exacte.
0: Però Maragall...
3: Bueno, també va musicar, per allà. Va inspirar, sí, sí, Toldrà, sí. Les vistes al mar, sí, no? Sí. Que Les vistes al mar, el primer és la ginesta.
2: Mm-hmm. Doncs veiem que no és un tema bastant comú i en el nostre àmbit tenim la magnífica sardana, el bac de les ginesteres, no? Que també ens remet en aquest paisatge i del qual també teniu un vi.
1: Potser dels més emblemàtics, però el més minoritari, que és un vi dolç que fem amb unes garrafes a la mateixa eixida on l'Eduard Toldrà va passar-hi tants estius, doncs tenim unes garrafes de vidre on aquest vi envelleix. És un vi dolç, un ranci dolç, que el deixem uns anys d'envelliment a sol i serena, que en diem, no? I el Bac de les Ginesteres, efectivament, és un topònim de Cantallops. No és pròpiament una vinya, sinó que és un paratge que hi ha entre Cantallops i el Puig Neulós, que és el nom d'una altra sardana. Hi ha una anècdota, si voleu, lingüística sobre el Bac de les Ginesteres, que el topònim exacte no és el Bac de les Ginesteres, sinó que és el Bac dels Ginestells. De fet, és una contradicció botànica. Això ho explicava molt la Siseta, la filla de l'Eduard, sovint, no? Ella ho deia, és una contradicció botànica. El bac és l'ouvaga de la muntanya, la part ombrívola, i la ginesta és una planta de sol. Però és molt més poètic dir el Bac de les Ginesteres que el Bac dels Ginestells. Per tant, és una modificació d'un topònim real i nosaltres en diem el Bac de les Ginesteres tal i com la sardana de l'Eduard Toldrà.
0: Doncs, Sami, aquesta és el Bac de les Ginesteres, que es diu així perquè la sardana està escrita amb aquest títol, amb la interpretació en aquest cas de la Principal de la Bisbal l'any 2011 en l'enregistrament 100% Bisbal.

0: Aquest era el Bac de les Ginesteres. De Bord Oldrà l'hem sentit amb la principal de la Bisbal, enregistrament dirigit per Francesc Cassú, l'any 2011. Estem al Sou al So de Cobla, Sou a Catalunya Música, amb aquest programa que estem dedicant a la música de Bord Oldrà i els paisatges, en aquest cas a través de l'Oriol i en David Moles, que són família directa de Bord Oldrà i que ens expliquen aquest paisatge a través de les vinyes, a través de les vivències d'aquest compositor.
1: Únic i singular. So de cobla.
0: Eduard Oldrà, en el món de la cobla, sempre el tenim present, però va molt més enllà entre composicions de tot tipus. Creieu que el país se'n recorda o no?
2: Jo crec que, malauradament, és el gran oblidat. Hem de recordar que, esclar, la vida de l'Eduard Oldrà va viure allò. Va haver una època d'esplendor, els anys 20-30, la República, etc., però després va viure la guerra i la postguerra. Vull dir, els anys 40-50, que era quan ell hagués hagut de tenir el prestigi i el reconeixement que es mereixia, doncs era una època molt difícil per tothom i pels músics segurament més, no? Vull dir, malgrat ser dels millors del moment, és un gran oblidat per la història, no? I clar, va morir relativament jove, l'any 62, vull dir, ja fa una colla d'anys, fa 60 anys que va desaparèixer, i per tant segurament és dels grans oblidats a la nostra, va ser el màxim exponent del noucentisme musical segurament, i és un gran oblidat, crec que per això intentem fer el màxim per fer-ne promoció.
0: Creus que se'l va assenyalar políticament fins i tot i va quedar enclaustrat, va ser difícil que pogués...
2: Ell no...
0: Perquè deies, no?, el moment en què hauria d'haver pogut...
2: Sí, no, més que res, el moment, si hagués viscut en un altre país, en una altra circumstància, hagués tingut més prestigi, no? Si hagués anat, potser el van convidar, doncs, a anar a Madrid, em sembla que va renunciar-hi, però per un tema més que ideològic, un tema familiar, em sembla que era molt familiar, no volia abandonar la família o traslladar la família, no? Però bé, ell, justament, ideològicament, pel que en sé, pel que m'ha arribat a través de la filla, no era una persona massa polititzada. Vull dir, li va tocar trampejar el moment, va ser des de, em sembla, director de l'orquestra de la CNT durant la guerra, diguéssim, però em sembla que als anys 40 va ser el director de l'Orquestra Municipal de Barcelona, vull dir que era un càrrec oficial. Vull dir, va trampejar, diguéssim, va navegar totes les aigües, no?
3: Sí, potser la guerra el va afectar molt a la creació, no? Perquè després de la guerra fa algunes sardanes, algunes peces, però tampoc no... Ja no és allò... No s'hi torna a posar de...
2: Sí, suposo que indirectament es va veure afectat per la circumstància. La guerra va ser un trauma per a tothom i la postguerra, doncs, era difícil. Jo recordo que sempre la Siseta, la seva filla, explicava anècdotes que l'Eduard Oldrà, als anys 40... dificultats per trobar músics, que si ve aquest compositor, que si necessitem un no sé què, un... Que era difícil, era molt difícil guanyar-se la vida amb la música a la postguerra, no? Malgrat que el Palau, em sembla que una anècdota també curiosa, em sembla que és el director d'orquestra que ha dirigit més vegades el Palau de la Música. No sé quants concerts, però centenars de concerts, no? Okay. Però va ser molt prestigiós, molt reconegut a l'època. De fet, l'any 62, quan va morir, va ser un esdeveniment, va ser portada a La Vanguardia a tota plana, vull dir, va ser una cosa molt espectacular. Per tant, la gent del moment el vivia molt, l'Eduard Oldrà. Que passa que ara, a posteriori, la gent que ha estudiat música, tothom coneix Vistes al Mar, els sardanistes, tothom coneix Sol i Xent, però el públic en general, jo ho veig amb la gent que em ve a visitar el celler, parlo de l'Eduard Oldrà i la gent li sona, però no... ben pocs el coneixen.
0: En tot cas, és cert que el Palau mateix fins i tot l'ha anat recordant. Aquest desembre posava en escena Festeig i Giravol, una opereta al voltant de la seva figura, no?
2: Sí, una opereta molt, molt interessant d'en Jofre Verdolet, que és un jove compositor, doncs que ha decidit fer una obra de teatre una mica de la vida d'Eduard Oldrà, i més a més tot això que hem explicat del festeig, de Cantallops, de la inspiració, de la gestació del Giravol de Maig, que es va gestar molt a Cantallops, els estius a Cantallops, no? Doncs és molt interessant per recordar la vida i obra d'aquest compositor.
0: Ho podrem tornar a veure, això del festeig i Giravol, o no?
2: Probablement el temps d'Oldrà encara no està acabat de lligar, però sembla que mes de juny, el que s'ha fet a Vic, em sembla, un parell d'ocasions, a Sant Feliu de Guíxols, a Banyoles, i bé, no sé, ja tenen diferents programacions previstes, però sembla que a l'estiu al celler mirarem de poder-ho interpretar.
0: Doncs serà una oportunitat d'anar.
3: Si podem anar...
0: Tu ja hi has anat?
3: Sí, però bueno...
4: Anem
0: a Laura i
4: jo.
2: Esteu ben convidats, vosaltres i tots els oients.
0: Doncs escolta, marxarem encara amb Puigneulós. No sé si això té també algun símil amb el món del vi.
2: Amb el vi no, encara no hem fet cap Puig Neulós, diguéssim, de vi. No, no se sap si arribarà, però potser arribarà gràcies a aquesta conversa. No?
5: Som-hi,
2: no
5: sé. Som-hi.
2: Però bé, Puig Neulós és el cim més alt de l'Albera, el cim que des de la casa es veu, 1.256 metres, si no m'equivoco, que sovint hi neva a l'hivern, etc. És un... bé, des de... és el país... i a més és un lloc, una talaia molt interessant. Si mai pugueu anar-hi, des d'un sol punt veus des del mar el Canigó i tota la plana del Rosselló i de l'Empordà. Vull dir que és un lloc que ell sé que hi anaven sovint d'excursió i segurament per això el va inspirar.
0: Doncs amb Puig Neulós ens quedarem. Agrair-vos a David i Oriol que ens hàgiu acompanyat, ens hàgiu parlat de les experiències familiars i tot el projecte de les Vinyes dels Aspres. Molta sort amb tot plegat.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Nosaltres que tanquem aquest so de coble que us hem ofert avui amb l'Albert Joder als controls i vies de so, l'Albert Fontelles a Laura Valls i Quim Rutllant. Puig Neulós, de Hortoldrà.

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
2: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
1: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
3: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
3: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Alemany Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte, actuació de la banda de la saxofonista francesa Céline Bonacina, presentant el seu projecte Jump, al costat de Julien Caetano al piano, Chris Jennings al baix i Stéphane Galland a la bateria.
0: Catalunya Música.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el taller del luthier número 427, un programa que aquesta vegada dedicarem en gran part a l'acordió. Parlarem amb Susana Tàpia, acordionista i també luthier d'aquests instruments. I més endavant tindrem en Pepe Reche i les seves notes al peu, la secció que un cop al mes ens apropa a tot allò que va envoltar l'orquestra Pau Casals. Separador i comencem.
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Corbat sobre la taula, esculpint la tapa d'un violí, fa saltar lentament els encenalls amb el ribot. Recupera alguna cosa de tots els instruments que ha construït. Els records remunten al corrent del temps i s'apleguen al seu voltant. Fràgils com espurnes, apareixen i desapareixen amb cada passada de ribot.
1: El silenci dels arbres, d'Eduard Márquez.
2: La Susana Tàpia és una persona que en sap molt d'acordions, entre altres coses perquè va estudiar la carrera, és intèrpret d'aquest instrument i, a més, membre de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona. Però això no és tot. Ella és luthier d'acordions. Viu a Barcelona i ara fa poc vaig tenir ocasió de visitar-la i de tot plegat em va sortir la següent conversa.

0: Susana, bon dia.
1: Bon dia, Pere Andreu.
0: Molt content de ser a casa teva i al teu taller. Ho tens junt?
1: Sí, tot juntet. Aquí treballo, aquí visc, sí. Tota la vegada.
0: Tota la vegada, digues. Digues, tota la vegada.
1: Tota la vegada, sí.
0: Bé, avui venim a parlar de l'acordió, sobretot, i una mica d'aquesta feina que fas com a luthier. T'agrada dir-te luthier?
1: Sí, sí, sí.
0: Parlem, doncs, primer de l'instrument.
1: D'acord.
0: Tu vas estudiar acordió.
1: Sí, vaig estudiar tota la carrera acordió.

0: jo al Conservatori del Liceu amb la Pepita Perelló. Vaig fer també la carrera de piano allà i, bueno, i en paral·lel, doncs, a la universitat també vaig fer magisteri musical. M'he dedicat tota la vida a la música.
1: Com vas descobrir l'acordió que et va portar fins a aquest instrument?
0: Doncs va ser una casualitat. Jo feia piano a l'escola de música del meu barri, abans d'entrar al conservatori. Volia fer un segon instrument, volia fer viola, però tinc la mà molt petitoneta i no m'arribava al braç, i em van dir, hauries de fer violí, i jo sóc d'instruments greus, i vaig dir, no. I llavors, a l'acadèmia, feien acordió, també, i vaig pensar, ai, mira, doncs ja tinc el piano, i com, bueno, és un dia, però mira, doncs la mà dreta ja la tinc, de l'instrument, cosins germans en aquest sentit, i vaig provar, i sí, sí, em va agradar, i fins avui.
1: Quina acadèmia era?
0: És l'Acadèmia Aro, d'Hospitalet.
1: Tu ets d'allà?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ara som a Barcelona.
0: Ara som a Barcelona, sí.
1: Molt a prop del camp del Barça.
0: Sí.
1: I dius que fas l'acordió com a segon instrument,
0: sí. Però
1: ha acabat una mica desplaçant el primer, no?
0: Exacte, va acabar desplaçant el primer. De fet, se'm van ajuntar els estudis, doncs, això, d'un superior de l'acordió, amb el mitjà del piano, amb la universitat, i de fet vaig deixar de banda una miqueta el piano per acabar primer el superior d'acordió, després vaig a acabar el piano junt amb el magisteri, però sí, sí, va acabar passant per davant l'acordió.
1: Com és això? Com és que l'acordió va agafar aquest paper més important?
0: Bueno, de fet, perquè em quedaven menys anys de carrera i m'havia de decidir, doncs, mira, la que està més a prop del seu final, doncs començarem per aquesta, acabarem primer un instrument i després l'altre.
1: Per tant, per un tema de practicitat.
0: Sí, de practicitat, sí, sí, perquè cursos tan elevats et demanen moltes hores d'estudi i ja era inviable.
1: No sé si paral·lelament o després d'acabar la carrera entres a l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona.
0: Sí, ui, vaig entrar amb 17 anyets, encara no havia ni començat la universitat. Quan vaig entrar a l'orquestra ja estava fent el superior d'acordió. Això sí, sí, sí, ja fa 34 anys.
1: Clar, l'acordió pot tocar amb altres instruments,
0: sí,
1: formant un conjunt divers, sí, però l'orquestra d'acordions és diferent, no?
0: Sí, és una orquestra específica. Tenim acordions, diguem-ne, estàndards, tenim acordions electrònics, tenim percussió i teclat, però bàsicament la majoria, uns 27-30, som acordions.
1: Deies acordions estàndards i acordions electrònics. Quina diferència hi ha?
0: Bueno, l'acordió electrònic, diguem-ne que és un MIDI en forma d'acordió. No deixa de ser com si parléssim d'un teclat, d'un orgue, però en forma d'acordió. L'única cosa que té una manxa, la mateixa que la de l'acordió normal, però amb aquesta manxa sí que tu regules el volum. Però la mà dreta és un acordió normal, però no té la llengüeteria que té l'acordió estàndard per dins. Són uns contactes electrònics amb molts registres fets expressament, doncs, per fer efectes dins d'una orquestra. Però diguem-ne que d'acordió té només la part externa, la forma. Per dins, no, al principi sonor de l'acordió, que és la llengüeta lliure, no hi és amb un acordió electrònic.
1: I no està mal vist que convisquin els dos instruments.
0: De fet, aquests acordions electrònics, tot i que avui dia la Casa Roland, per exemple, en fa d'aquests acordions electrònics per fer ball, i tenen un sistema també combinat amb llengüeteria d'acordió estàndard, originalment la Casa Hohner va crear aquests instruments, aquests acordions electrònics, per complementar el so de les orquestres d'acordions que ja existien a Alemanya, sense mà esquerra, només mà dreta i una manxa que regulava el volum, però per donar un efecte de trompeta, de flauta, per fer, diguem-ne, solos amb les orquestres d'acordions.
1: Més enllà de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, que és una entitat, una formació amb molts anys d'història...
0: 75.
1: Imagina't.
0: Sí.
1: Més enllà d'aquest conjunt, has tocat amb altres grups o fent música de cambra, per exemple?
0: He tocat amb altres formacions, habaneres, com a solista... He fet una miqueta de tot. De fet, de les dues carreres, amb la que més m'he mogut ha estat amb l'acordió, precisament. Té, en aquest sentit, més versatilitat a l'hora de fer coses fora de casa teva amb un piano que no el pots moure d'allà. Uh-huh. Amb l'acordió sí que he acompanyat cantants, de tot.
1: Això ho permet, l'instrument?
0: Sí, sí. La veritat és

0: que és, bueno, és molt versàtil, tot i que són uns 13 quilos, l'acordió gran, però el de 120 baixos, però bueno, te'l pots endur i és un instrument polifònic que et permet molt tipus de repertori i en molts llocs i contextos diferents.
1: Quants acordions has tocat al llarg de la teva carrera?
0: Tocar... Vaig començar amb un acordió de 80 baixos, diguem-ne que el tamany mitjà, perquè has d'anar canviant de tamany a mesura que el teu cos també va creixent. A un nen petit no li pots posar un 120 baixos pel propi pes i les mides i el volum de l'instrument.
1: Perdona, què és això dels baixos?
0: Els botons que hi ha a la mà esquerra.
1: Ah,
0: la bona quantitat de botons que... Diguem-ne que els acordions, parlem d'acordions, de mides d'acordions, en funció de la quantitat de botons que tenim a la mà esquerra. Doncs vaig començar amb aquell acordió, després... Els meus pares ja em van comprar aquest, el gran, amb el que vaig acabar la carrera. A l'orquestra d'acordions tenim acordions així, de 120 baixos. Vaig estar, no sé, els primers anys tocant l'acordió estàndard a l'orquestra i després ja vaig passar a ser una, diguem-ne, de les tres solistes que toquem els acordions electrònics. Fora d'això, acordions pràcticament tocat els meus. És allò, la meva ploma i el meu acordió no el deixo, doncs suposo que la resta de persones tampoc. Per aquí pel taller sí que han passat centenars d'acordions i altres tipus d'instruments que tenen el mateix principi sonor. Harmòniques, melòdiques, bandonions, concertines, harmòniums... Però tocar els meus i els de l'orquestra, bàsicament.

0: Has parlat dels baixos, d'aquests botons que toques amb la mà esquerra,
1: sí.
0: I amb la dreta toques el teclat. Quina funció fan una mà i l'altra? Entenc que el teclat fa la melodia, en principi?
1: En principi, sí. Les primeres patents de l'acordió van ser el 1829. De fet, el nom de l'acordió ve perquè la primera patent de Cyril Demian va ser una caixeta amb una manxa i 5 botonets que feien acords. 5 acords obrint i 5 acords tancant perquè tingués una miqueta més de recursos, no?, harmònics, aquella caixeta. De fet, va ser només la mà esquerra la que es va, diguem-ne, patentar en un inici. Després, casualitats de la història, amb un mes de diferència, el senyor Wheatstón va patentar el que seria la mà dreta, també amb el mateix principi sonor de la llengüeta lliure, sense saber-ho, diguem-ne, que van patentar les dues parts de l'instrument, cadascú per separat, amb una diferència pràcticament d'un mes.
0: Que bo!
1: Sí. I en un principi l'acordió no és aquest format que veus aquí, que la mà dreta és teclat de piano. No, originalment la mà dreta era també de botons, com la mà esquerra. I sí, d'entrada, l'instrument que va patentar aquest segon senyor, el Wheatstone, era com una concertina on cada botó feia un so obrint i un so tancant, però no feia un acord. En el moment que s'ajunten aquestes dues patents, la mà dreta feia un únic so, la mà esquerra feia acords, per tant, quan van fusionar aquestes dues parts amb una única manxa central, queda bàsicament ja sentenciada la mà dreta per la melodia, mà esquerra per l'acompanyament. Històricament, sempre, bueno, se li ha retret a l'acordió que, clar, tu prems un botó a la mà esquerra i et fa l'acord. És més fàcil, llavors. Bueno, poc a poquet van anar ampliant fileres a la mà esquerra. En un principi només eren acords, major, menor, setena, després van afegir els disminuïts, i poc a poc amb la història van afegir dues fileres, diguem-ne, de notes sueltes, de baixos i contrabaixos. A partir d'aquest moment, la mà esquerra ja té la possibilitat de

0: fer també melodia. Més endavant ens ve de Rússia un tipus d'acordió que es diu Convertor, que té una palanqueta a sobre dels registres que ja ho diu la paraula. Ens dona la possibilitat de convertir aquests botons que fan acords en notes sueltes. A partir d'aquest moment tenim 120 botons a la mà esquerra amb la possibilitat cadascun d'ells de fer una nota. Per tant, aquí ja tenim tot un recurs melòdic, et diria que encara més gran que el piano, perquè amb el piano tenim 88 tecles. A partir d'aquest moment, amb aquests acordions convertors, a la mà esquerra de l'acordió tenim 120 botons, més tota la botoneria o el teclat de la mà dreta, que també ens permet fer la melodia, però també acords i acompanyament. Vull dir que avui dia la idea de mà dreta, melodia, mà esquerra, acompanyament, ja no és tan d'una manera tan exagerada, no?, com en els seus orígens. Ara ja ho podem combinar i molts estudis i moltes obres d'avui dia li donen molt de protagonisme a la mà esquerra com a part melòdica.
1: I aquesta versió definitiva de l'instrument, des de quan?
0: A Espanya potser et diria que fa uns 20-30 anys que va arribar als conservatoris. Fins a aquell moment l'acordió que teníem era aquest, vull dir, sense la possibilitat de convertir aquests acords de la mà esquerra en notes sueltes. Ara ja avui dia els conservatoris et demanen les dues possibilitats. Normalment en un grau mitjà et demanen l'acordió al que estàvem acostumats històricament aquí, que és l'acordió amb la botonera que fa acords, però quan passes a un superior ja et demanen l'acordió convertor, perquè tinguis tot el ventall d'acordions que avui dia tenim en el mercat.
1: Avui estem fent una immersió en el món de l'acordió gràcies a la Susana Tàpia. Hi haurà gent que ens està escoltant que es deu preguntar: i el bandoneó, on queda en tot això? El bandoneó és un altre... És un cosí? És un parell llunyà?
0: Sí, és com la concertina. Tenim aquests instruments que són de la família, tenen el mateix principi sonor, que és la llengüeta lliure. Per tant, no estem parlant d'instruments tan llunyans ni tan diferents. Sí que és veritat que l'acordió comença sent un instrument bisonor. Cada botonet, tant de la mà dreta com de la mà esquerra, feien dos sons, un en cada sentit, i han hagut instruments de la família que s'han quedat en aquest estadi, com els acordions diatònics.
1: Quan dius en cada sentit, vols dir obrint i tancant la manxa.
0: Sí. Has d'anar pensant si estàs obrint o estàs tancant, perquè el mateix botó et dona dos sons diferents. Per tant, aquí hi ha un altre hàndicap. Però d'entrada l'instrument es va crear així. Per tant, instruments això, no?, de la mateixa família, com el bandoneó, com la concertina, com l'acordió diatònic, s'han quedat en aquest punt històric, i és l'acordió cromàtic el que evoluciona una miqueta més. A vegades la gent diu acordió cromàtic el que a la dreta té teclat de piano. Bueno, relativament, perquè tenim acordió cromàtic que a la mà dreta té botons. Llavors, fins que no el sents, és veritat que normalment són acordions de botons, però ja més grans. No és la caixeta petita d'un acordió diatònic. Però l'acordió ha fet aquest pas evolutiu més, ha arribat a convertir-se en aquest acordió cromàtic, i els altres instruments de la família s'han quedat amb l'estadi, diguem-ne, d'un acordió diatònic, d'aquesta possibilitat bisonora que van tenir originalment tota aquesta família d'instruments. L'acordió, en aquest sentit, és l'únic que ha evolucionat d'aquesta manera. No sabem on arribarà, però de moment estem en aquest estadi.

0: com és que passes de tocar-lo a remenar-lo. L'acordió no és un instrument senzill, aparentment. Sembla que se n'hagi de saber una mica per poder-lo muntar i desmuntar.
1: Sí, la veritat és que, diguem-ne que mecànicament és un instrument dens. Són milers de peces que tens a dins de l'instrument. Hi ha molts sistemes diferents. És un instrument jove, no arriba als 200 anys. Per tant, encara tenim com molts invents per part de les fàbriques d'instruments. Llavors et trobes amb molts models diferents. Sí que és veritat que darrerament tenim ja com una tranquil·litat en aquest sentit, no? Però són instruments amb registres a la mà dreta, amb registres a la mà esquerra i amb molta mecànica. Una mecànica bastant tradicional. Si veus aquí al taller, no hi ha grans eines, vull dir que és una loteria petita i, el que et deia, no? Molt tradicional, no necessites maquinària molt específica, però sí que un gran coneixement perquè són moltes peces i molt mecanisme que porta dins, això sí.
0: I com és que t'hi endinses?
1: Doncs mira, perquè això, no? Estava a l'orquestra d'acordions i el que era llavors el seu president, Joan Grau i Fuster, ell va tenir la curiositat. Ell en realitat tocava l'harmònica, també, doncs això, no? Cosí germà de tota aquesta família d'instruments. De fet, abans que l'acordió, per Europa ja corria l'harmònica. Doncs en Joan va ser campió d'Espanya d'harmònica en la categoria de conjunt, de música de cambra. Però ell en realitat no coneixia l'instrument, vull dir, l'acordió com a instrument. Però una persona amb molta inquietud, una persona que venia ja del món de la mecànica industrial, i es va endinsar en aquest món. Va ser tan valent en aquella època, pensa que el Joan va morir l'any 2004, o sigui que estem parlant de potser 60 anys enrere, va decidir estudiar alemany, anar-se'n a Trossingen, a Alemanya, a aprendre a arreglar acordions. Després va visitar Castelfidardo, també. Tenim com els dos bressols de l'acordió, un a Alemanya i l'altre a Itàlia, i va emprendre aquesta carrera, ell, de manera solitària. No hi havia cap títol universitari. Se'n va anar, doncs, això, directament a les fàbriques de dissenyors, vull aprendre. I ell era el president de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona. Mira, cosetes de la vida, sóc una persona amb molta paciència manual, m'agrada la qüestió més del bricolatge, de les manualitats, i no sé, doncs jo sempre el veia per allà, per l'orquestra, ui, un dia s'ha enfonsat un baix, ui, el Joan, que estava en els assajos, l'arreglava. Un dia ens passava, bueno, i sempre el veiem allà, a part amb les seves funcions de president, doncs amb les funcions de luthier. I la veritat és que no et sé dir quin dia li vaig dir, Joan, m'agradaria aprendre, però sí que va ser molt curiós que a partir del dia que li vaig dir, Joan, m'agradaria aprendre aquest ofici, em va dir, no, ni parlar-ne, ets una noia. No, et casaràs, tindràs fills i m'abandonaràs l'ofici. No, vaig estar anys. Van ser uns quants cafès. Joan, anem a parlar, anem a fer un cafè, va, vinga, sisplau.
0: No es deixava?
1: No em deixava, perquè era una noia i li abandonaria l'ofici. Ell havia tingut molts aprenents, però tots havien estat nois. I a cap d'ells li va deixar l'ofici. Bueno, i va arribar un dia que em va dir, bueno, vale, vindràs a casa, però com es feia antigament, no cobraràs. Vindràs d'aprenent. I sí, a partir d'aquell moment anava cada matí. Vaig estar 5 anys anant a casa seva.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, va ser una experiència molt, molt bonica. Va ser un mestre espectacular, meravellós. Mai em va dir, ai, t'has equivocat. Sempre era un, ostres, no t'he avisat d'això, perdona, Susana. Molt bon mestre. Vam tenir, bueno, una relació reia moltíssim, ens ho vam passar molt bé i em va ensenyar realment tot el que ell sabia. Ell potser tenia 30 anys d'experiència com a luthier o 40 i em va ensenyar tot. Vull dir, amb una sinceritat espectacular. Gràcies a aquesta sinceritat em va ensenyar tot el que ell havia après tant a les fàbriques com amb l'experiència aquí com a luthier. I coses de la vida, li van diagnosticar un càncer i en un any ens va deixar. I llavors em deia, ostres, Susanita, ell em deia, Susanita, sort que et vaig ensenyar l'ofici. Diu, perquè si no, sí que s'hagués perdut. Jo no et volia deixar l'ofici perquè ets una noia, i en canvi, sort que mira, ens vam entendre, vaig provar, vaig veure que sí, i vaig decidir, vaig apostar per tu, i doncs gràcies a això no s'ha perdut aquest ofici. És veritat que en paral·lel al Joan, també hi havia un altre senyor a Barcelona, l'Ausencio Fernández, que també arreglava acordions, però va arribar un moment que els van morir els dos, primer va morir en Joan i després l'Ausencio, i em vaig quedar sola. Fins fa poquets anys que va... El Gerard Termes també es va dedicar a aquest ofici, el que passa que ara fa un any que ho ha deixat, no sé si reprendrà aquest tema o no. De fet, amb ell i altres persones com la Rat Gallard, ella se n'encarrega de la part de restauració dels acordions del Museu d'Arsègal, de l'acordió, però és la part més de restauració externa. Estem fent ja fa uns anyets unes trobades de lutiers per compartir experiències, per tirar endavant una miqueta aquest món que d'entrada et sents com molt sol, no? Jo he estat, doncs el que et deia, no? Molts anys sentint-me sola en aquest sentit, perquè havien mort els dos precedents i no hi havia ningú més. I a tot el que és la zona Catalunya, Balears, València, sud de França, Andalusia, doncs no hi havia ningú més.
0: És un món d'homes, per això, sí. El de l'acordió.
1: Sí, és... partim de la paraula mecànic, i si hi ha... partim d'aquesta paraula, quan penses en un mecànic, no? Històricament, penses en un home. Sí, moltes, moltes coses, moltes anècdotes. Al principi, quan va morir el Joan i vaig continuar amb l'ofici, la gent trucava, miri, perdoni, que tinc un acordió per arreglar. Sí, digui'm, què li passa? Doncs mira, té aquest problema. I al cap d'una estona de parlar per telèfon ja sospitaven que seria jo qui arreglaria l'acordió. I era com, però l'instrument me l'arreglarà el teu pare, oi? No, perdoni, la lutier sóc jo.
0: Ah, com si fossis la secretària.
1: Exacte,
0: una mica, no?
1: Exacte, jo he agafat la trucada, què li passa a l'acordió, i la reparació la farà doncs el mecànic, el meu pare, en Joan, però jo no. I van ser moltes trucades així, d'aquestes, anar a les ferreteries a buscar material i explicar-me com si fos un home qui hagués de manipular aquell material, anar a comprar cera, anar a comprar un candil i explicar, no, és que vull posar cera dins, tampoc donava més explicacions, no? Però sortir de la ferreteria i dir, ostres, aquestes dones cada dia es depilen amb coses més rares. Bé, comentaris d'aquests, moltíssims, perquè sí que és veritat que històricament, bueno, sí, és un espai d'homes.
0: Però això ha anat canviant.
1: Entenc ha anat canviant,
0: que cada vegada et coneixen més a més llocs.
1: Sí, ara ja és molt habitual. Ara ja la gent truca i demana directament per mi. No hi ha cap dubte de que serà un noi, un home qui farà la feina. Ja no he tingut més anècdotes en aquest sentit. Però sí que, per exemple, a les trobades aquestes que estem fent darrerament de lutiers, et diria que estem la Montserrat i jo, però la resta són nois. La majoria continuen sent nois.

0: parlat del teu mestre, d'en Joan Grau, que va anar a formar-se a Alemanya. Sí. En el teu cas, has tingut aquesta necessitat de marxar fora i veure món, món en el sentit teu d'aprendre a remenar i reparar instruments?
1: Sí, en un principi vaig tenir aquesta necessitat. De fet, vaig estudiar 2 anys d'alemany perquè en principi havia d'anar a Trossingen també, perquè la Casa Honer m'havia de donar el seu vistiplau com a servei tècnic oficial. Vaig estudiar aquests 2 anys i en el moment d'anar-hi va canviar la situació a Alemanya. Aquesta formació que en un principi es feia dins de la pròpia fàbrica, imagina't l'extensió que té Alemanya al món de l'acordió, que aquest ofici, aquest aprenentatge va deixar de tenir la seu a la fàbrica i va passar a un estudi oficial, al conservatori, com si aquí estéssim parlant d'un cicle formatiu, d'una FP, ja com a estudi oficial. Clar, en aquest moment ja em van dir ja no pots venir a la fàbrica, però llavors sí que l'orquestra va ser un moment en què l'orquestra d'acordions va anar a Trossingen, allà em van conèixer, i quan en Joan ja va saber de la seva malaltia, ell va parlar amb Honer, va parlar amb Bugari, amb les fàbriques de Castelfidardo, dient això, no? Ell m'havia estat formant, ja no podia anar a estudiar a la pròpia fàbrica, ja eren uns estudis reglats, ja era com molt més difícil accedir. Però sí que en aquest sentit ens falta una miqueta de recorregut en aquest país, perquè te n'has d'anar fora a estudiar com a luthier. De cara als conservatoris, de cara a aquests cicles formatius, ens falta una miqueta d'evolució. Ens faltaria aquesta branca en els estudis oficials de música. T'ho diu una persona doncs, que això, no? Que ha estat estudiant al conservatori, que ha estat estudiant música a la universitat, que ha estat docent de la Universitat de Barcelona de música, i aquest aspecte, la loteria, la tenim una miqueta oblidada en aquest país.
0: Ara fa un moment feia referència a la ciutat de Trossingen i també em sembla que parlaves d'Itàlia.
1: Sí.
0: Són els llocs emblemàtics pel que fa a l'acordió?
1: Sì. Les primeres fàbriques, Paolo Soprani a la zona de Castelfidardo i Honer a la zona de Trossingen, van ser les primeres que van apostar per aquest instrument. La casa Honer, bueno, aquí tinc llibres de quan vam anar, té més de 150 anys, és una casa centenària, vull dir, són 2 estils d'acordions diferents, però sí, després han sortit altres zones, altres cases, altres marques, però no, quan parlem de l'acordió parlem d'Alemanya i d'Itàlia. És veritat que Alemanya té com el regnat la casa Honer i a Itàlia és tota una zona. Parlem de la zona de Castelfidardo i de moltes fàbriques més petites i de fàbriques, per exemple, que es dediquen una a fer la llengüeteria, l'altra a fer la manxa, l'altra a fer teclat. I llavors hi ha marques que compren aquestes parts de l'instrument i les munten. Però Honer s'ho fa tot. Des de vàlvules a sistemes de baixos, la manxa, tot.
0: I on és Castelfidardo? Quina part d'Itàlia?
1: És a la zona centre d'Itàlia.
0: Prop de Florència.
1: Però a la zona de l'Adriàtic.
0: A l'altra banda.
1: A l'altra banda, sí. Però és la zona central d'Itàlia. I són molts pobles que viuen de l'acordió. Moltes fàbriques que viuen d'aquest instrument.
0: Abans es feia referència a Honer. Segur que hi ha oients que ens escolten i associen Honer a la flauta, no? La flauta
1: també,
0: de bec. Són la mateixa gent.
1: És la mateixa fàbrica, sí. Sí, sí, sí. Hi ha d'altres instruments, hi ha teclats, també. Després han diversificat, no?, la seva producció. Però sí, estem parlant de la mateixa marca.

0: parlem ja del taller.
1: Sí.
0: Som en una habitació, de fet. Sí. Parlem d'un taller. Veig un piano, també, sí. Un piano de paret, un piano, sí, vertical. Com el tens estructurat? Llum natural, això sí que
1: llum
0: és
1: natural,
0: interessant.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. L'altre espai on estava fins l'any passat era llum artificial, i quan vaig veure aquest pis vaig dir llum natural, si us plau, per treballar. Són peces molt petites i com la llum natural, res. I va ser una de les coses. És un espai petit, però em va enamorar aquest aspecte, no? Doncs està estructurat, aquí veus una manxa, és una manxa d'acordió el que estàs veient aquí, li vaig posar dues fustes a banda i banda i em vaig fer aquí un mecanisme de corredera amb diferents mides de forats, que aquí és on jo poso els llenguaters per afinar-los. Perquè, clar, els llenguaters estan dins de l'acordió, és un instrument de vent, és com una olla a pressió, tu no pots ficar les mans a dins de l'instrument per afinar, perquè llavors la pressió canvia, per tant has de treure la llenguateria fora. Llavors em vaig fer aquest artilugi per poder afinar-los.
0: O sigui, és una patent teva. Patent Susana,
1: sí,
0: Tàpia, una mica, no?
1: Bueno, en Joan ja tenia, sí, aquesta idea, i llavors em va dir, però el dia que tu tinguis el teu taller te n'has de fer una manxa així. I sí, sí, sí, me la vaig fer. Just davant de la manxa d'afinar tenim unes calaixeres amb diferents models de llenguateria, classificades per notes, llenguateria alemanya, llenguateria italiana, diferents octaves, diferents mides de llenguateria. Per sobre tenim tota una sèrie de caixes de materials, de correderes, de sopapes, de cargols especials,

0: aquí baix també hi ha material per reparar la manxa, perquè demanar una manxa és molt cara per això, perquè és la part més manual, triguen molt a fer-la i a més és que ha d'encaixar perfecte amb les dues parts, amb la part dreta i amb la part esquerra de l'instrument, perquè és el que estem dient, és un instrument de vent i amb una pressió que si no és l'exacta ens baixa l'afinació. Per tant, aquesta manxa ha d'encaixar un mil·límetre, és un abisme per nosaltres.
1: Veig també que tens les eines, tot està molt net, Susana, no sé si és cosa
0: que venies tu avui.
1: És això? Sí. Però també hi ha aquest component que deies abans, una mica de feina de rellotger, no? De joier.
0: Sí.
1: Una mica aquesta, sí. Aquesta sensació la vaig tenir quan vaig anar a veure en Pere Alcón, que és flutier, es dedica a restaurar i a reparar flautes travesseres,
0: sí.
1: I tinc la mateixa sensació en el teu,
0: sí,
1: cas, una mica, no?
0: Si obríssim aquests calaixos d'aquí, trobaries eines, el que tu m'has dit, no? De rellotger, de matalasser, de fuster, de ferret. El Joan tenia una varietat increïble d'eines. Tenim eines específiques com aquestes que t'ensenyo aquí, que venen directes de la fàbrica, de Hohner, les fabriquen ells i són unes eines per afinar, per rascar la llengüeteria. Això sí que no és de cap altre ofici, això és una eina específica, però sí que hi ha molta eina molt petita per aquí. I el que et deia, pràcticament exceptuant l'afinador, no veuràs cap altre aparell electrònic per aquí. Estem parlant encara d'un ofici molt, molt, molt artesà i molt manual.

0: com és un dia a dia teu com a luthier? Tens un horari fix? En funció una mica de la feina t'organitzes i dius avui estaré tot el dia reparant instruments?
1: Sí i no. Pensa que estem parlant d'un instrument minoritari. Si tu te'n vas a un conservatori, no tens el volum d'alumnat que té un violí, un piano, una guitarra.
0: Però també és veritat que estàs sola o hi ha poca sí. gent com tu, no?
1: Sí, però viure exclusivament de la loteria d'aquest instrument seria difícil o com a mínim no tindries un sou assegurat. Per tant, em dedico també a la docència. He estat a primària, secundària, escoles vinculades al conservatori, a la universitat, i el meu dia a dia doncs, es combina així. Ara mateix amb la docència de música a secundària i a les tardes tinc classes aquí, d'acordió, de piano, ho combino amb el taller, els assajos a l'orquestra d'acordions, dirigeixo l'orquestra de flautes barroques del Coll de Barcelona, concerts, habaneres... Bueno, és com una bogeria, però quan estudies un instrument t'acostumes a organitzar-te molt bé la vida, perquè són moltes hores d'estudi que normalment t'agafen en una etapa de la teva vida, doncs que igual també estàs fent doncs, estudis secundaris, batxillerat, i has d'aprendre a organitzar-te i a coordinar-te molt, molt, molt bé. Vull dir que en aquest sentit la pròpia música ja m'ha ensenyat a organitzar-me, sí.
0: Els teus horaris són bastant sudocus.
1: Sí, sí, això clar, ho has de compaginar també amb una vida familiar. Sí, sí, no és fàcil, no és fàcil. I ja que deies, no? Molts anys estan sola, per tant, és que hi ha llista d'espera, que a vegades si és una reparació ràpida, dues, tres horetes, ho puc passar. Però pensa que ara, fins fa poc, hi ha hagut un acordió aquí que ha estat, potser et diria que 5 o 6 mesos aquí al taller. Perquè, excepte la part externa, per dins s'havia de fer tot. I quan et dic tot, és extreure potser 450 vàlvules, netejar 450 suports, buscar després 450 vàlvules a mida, perquè no totes són de la mateixa mida, col·locar-les, esperar que la cola s'hagi secat bé d'una banda per fer la banda contrària, perquè tenim una llengüeta i una vàlvula per quan obres i una per quan tanques.

0: on et veus d'aquí uns anys? És a dir, la teva il·lusió seguiria seguir una mica com fins ara, posar més hores al tema de remenar instruments o al revés?
1: Sí, em veig continuar amb els acordions, d'altres instruments no. La gent em diu, no afines a pianos? No, em quedo, sí, allò de zapatero a tus zapatos, em quedo amb l'acordió, però sí que em veig, doncs com va fer en Joan, jubilar-se i quedant-se amb aquest ofici. Poder-te dedicar i gaudir de l'ofici sense patir econòmicament pel que dèiem abans, no? Perquè és un instrument minoritari. Però sí, em veig amb ells. I em veig, doncs, això, deixant aquest ofici. No sé aquí, no sé si quan arribi el moment, el que dèiem abans, no? Els conservatoris, els cicles formatius, ja tindran l'especialitat de loteria. Tant de bo sigui així, i no es perdin aquests oficis.
0: Susana Tàpia, ha estat un plaer conversar
1: igualment
0: amb tu. Jo n'he après moltíssim, espero que els nostres oients també. I han quedat coses al tinter, per tant, t'emplaço a trobar-nos més endavant i parlar d'altres coses, com per exemple la teva tesi doctoral, que podríem avançar a què vas dedicar.
1: A l'acordió, sí, evidentment. Concretament a l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, que també és un altre món del que podríem parlar.
0: Susana Tàpia, moltes gràcies i fins aviat.
1: A tu. Fins aviat, gràcies.
2: El taller del Lutier. Catalunya Música.

Les músiques que han sonat de fons de la conversa amb la Susana Tàpia són totes elles proposta seva. Eren interpretacions a càrrec de dos dels acordionistes que més admira en l'actualitat, com són Richard Galliano i Kaloyan Kumanov. L'audició que ha sonat sencera al final era la peça titulada Oblivion d'Astor Piazzolla, interpretada per Richard Galliano i el seu conjunt.

0: Jo tinc obres, per exemple, que posa que es toquin les cordes del piano, però a mi em fa una mica de mandra. O sigui, quan veig una partitura que em vaig d'aixecar i haig de tocar les cordes del piano, penso que, no sé, aquella sonoritat potser es pot aconseguir d'una altra manera, no?
1: lutier@catmusica.cat
2: Notes al peu, amb Pepe Reche.
3: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
3: Què ens portes avui?
4: Doncs avui un tema que fa molts dies que hi donava voltes. Jo li dic músics al cafè, però va una mica més enllà. Comencem pel principi, com sempre ens centrem a l'Orquestra Pau Casals i parlem doncs, de com es conforma l'orquestra, de com es trien els seus membres.
3: Mm-hmm. Clar, quan parles de músics de cafè, és que molts dels músics de l'orquestra, igual que molts dels músics de la banda, havien de tocar en altres llocs, perquè no és com ara, que les temporades duren d'octubre a maig o juny, sinó que eren temporades curtes de concerts, no? Havien de buscar-se la vida.
4: Sí, clar, tenim una de les bases fundacionals de l'orquestra, ho hem parlat altres vegades, era que els músics que havien de formar part de la nova orquestra de Casals havien de ser catalans o actius a Catalunya. La pregunta és, en què s'empleava un músic? Com era actiu un músic? Doncs aquí a Catalunya i principalment a Barcelona. I aquí és on trobarem doncs, el que deies, que les temporades de concerts d'abans no són com les d'ara.
3: I ens portes alguns exemples concrets d'aquests músics de l'orquestra, oi?
4: Sí, tenim dos, tres exemples que il·lustren molt clarament a què es dedicaven aquests músics i per què li van dir que sí o per què li van dir que no a formar part de l'Orquestra de Casals.
3: Doncs a veure, per quin vols començar?
4: Doncs si et sembla, comencem per un dels grans ajudants de Casals. És Domènec Forns, em sembla que n'hem parlat alguna vegada d'ell. Domènec Forns era violinista. En aquell moment era professor de solfeig, com es deia en aquell moment, a l'Escola Municipal de Música de Barcelona. I, a més, un dels altres motius per recórrer a ell és que era el president del Sindicat de Músics de Catalunya. Per tant, era algú que tenia molt de contacte amb la realitat, amb la quotidianitat dels músics, tant des dels que estaven estudiant, com dels que eren professionals, com de tothom que feia alguna cosa, perquè hi havia el sindicat que regia l'activitat dels músics. Doncs aquest Domènec Forns és la persona a la que primer s'adreça a Casals i li fa una famosa pregunta, que és què cobren els músics, quines són les tarifes, perquè un sindicat, una de les coses que fa, és doncs, dictar les tarifes per assaig i per concert. La resposta no la sabem exactament, el que sabem és el que li va semblar a Casals. Quan va saber els preus per assaig i per concert, va preguntar, i de què viuen els músics?
3: Per tant, entenc que la resposta va ser que cobraven molt poc, no?
4: Cobraven poquíssim, no tenim els números exactes, però aquesta reacció de Casals ens indica que molt bé no cobraven. I a més, passa una altra cosa, que és que estem parlant de concerts, estem parlant d'assajos, amb una temporada simfònica o d'òpera que no durava tot l'any. En aquell moment existia la banda municipal, que tenia el seu esquema de treball, tenia els seus concerts d'una temporada. Parlem de l'existència també de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, fundada pel mateix Lamote de Grignon, que tenia també una temporada paral·lela, però que era el que en diríem una orquestra de bolo. És a dir, que quan hi havia un concert assajaven, quan no hi havia concert no assajaven. I també l'altra gran institució de la ciutat era l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, que avui tenim òpera tot l'any, però en aquell moment la temporada d'òpera començava i s'acabava.

0: durava uns pocs mesos, no s'allargava durant tot l'any.
1: Per tant, com es guanyaven la vida aquests músics?
0: Doncs buscant entre la correspondència de Casals, la que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, trobem alguns exemples de músics que ell va buscar, que convida l'orquestra i que li explica una mica la situació. Si et sembla, comencem per un amic, molt amic de Casals, que és Bonaventura Dini. N'hem parlat alguna vegada d'ell també. Violoncel·lista, d'ascendència italiana, però nascut al Vendrell. I en aquell moment, quan Casals contacta, Bonaventura Dini està a Itàlia. Entre les coses que li demana, li diu, li explica, estic fent una orquestra, madre que en forma sis part, i a més aprofita per dir-li, a més estic buscant trompistes. Aquí ha buscat per tota Europa de trompistes. Curiosament, Dini el que li diu és em sap greu no poder-te dir cap nom de trompista italià perquè Toscanini acaba de fundar l'orquestra, se'ls han portat tots. I pel que dius d'oferir-me feina, ara no em va bé. Ara no em va bé perquè estic aquí a Itàlia. A més de fer de cel·lista, Dini era cantant i, per tant, tenia feina a Itàlia. En aquell moment, fins i tot com a cantant i fins i tot a un cafè, li diu. Estic cantant a un cafè, estic cantant als teatres i estic tocant el cello. En aquest moment no em va bé. Un parell d'anys més tard és quan s'incorporarà a l'orquestra. I en aquell moment hi ha una mena de negociació, perquè Dini li explica que està encantat d'aquesta invitació, que ara està en disposició d'acceptar-la, que li encantarà viatjar a Barcelona, però que no pot cobrar el mateix que els altres. Senzillament perquè ell està a Itàlia, ha de viatjar, i li demana almenys el viatge d'anada, que li pagui el viatge d'anada, i que, tot i que no li doni el paper de primer cello, que ell podria guanyar-se tranquil·lament un cop arribat a Barcelona i fent una audició, doncs que tampoc pot cobrar el mateix, perquè ell té una família al darrere, ha de deixar-los a Itàlia i ha de viatjar a Catalunya durant unes quantes setmanes, com parlàvem abans. No tota una temporada, com concebem avui, sinó 6 setmanes temporada tardor, 6 setmanes temporada primavera, amb aquesta distància. A poc se n'afegiran més.
1: Per tant, això vol dir, en certa manera, no sé, al final, si van arribar a algun tipus d'acord econòmic, més enllà d'incorporar-se a l'orquestra, però això vol dir que cada músic tenia les seves circumstàncies i en funció d'això també el seu sou, Pepe?
0: No tenim informació individualitzada, sí que tenim algunes anotacions de pagaments on hi ha unes taules, diríem, que són les habituals. És a dir, on llocs de responsabilitat tenen un preu major que altres. Per entendre'ns, el tutti, el soldat pla, doncs té un sou i a partir d'aquí tenim els que fan d'ajuda o que fan de solista, els que són caps de corda, el concertino, o una pràctica històrica que a mi m'agrada recuperar, que és que qui més cobra en l'orquestra Pau Casals no és el concertino, és el primer trompa.
1: Què dius ara?
0: Imagina't els problemes que tenia per trobar trompistes, que el sou més alt, i no només al principi, sinó durant tota la història de l'orquestra, serà el de primer trompa. És una cosa que es dona amb altres orquestres i que dona idea de com d'important és aquest paper, fins i tot cobrant més que el primer violí, que el concertino.
1: Deies que portaves algun altre cas més enllà de Bonaventura Dini.
0: Sí, tenim un altre cas, i aquest és fins i tot abans de començar l'orquestra. L'any 19, a l'agost del 19, ja hi havia moviments. Sabem que la idea de crear una orquestra, hi ha molta gent que la situa, molts autors que la situen l'any 19 i que parlen d'una malaltia de Casals que impedeix que es fundi l'orquestra l'any 19. No sé d'on ve aquesta informació, sí que és cert que l'any 19 ja havia començat a fer moviments i sí que és cert que Casals va estar malalt, però l'any 20, just a la temporada inaugural, que havia de ser de 6 concerts, acaben sent de 4 perquè Casals cau molt malalt i al final hi ha una mena de crisi, però se salva i fan 4 concerts. Doncs des de l'any 19, això sí, hi havia moviments. I fa una invitació a un violinista i violista que es diu Rafael Gálvez. I és una carta, aquesta no la conservem, és la que li envia amb aquesta invitació, i sí conservem la resposta. Una resposta molt, molt interessant. Li contesta en castellà. Li diu, en este momento no estoy con la suficiente serenidad para explicar a usted cómo agradezco y cuánto estimo por lo mucho que vale y representa el honor de haberse siquiera acordado de mi insignificante persona. El tenim agraïdíssim d'aquesta invitació. I més endavant li explica, i a més amb dates, amb pèls i senyals, com s'ho ha de manegar, com s'ha d'organitzar. Diu, esta temporada se prolongará probablemente hasta el 15 de septiembre y mis obligaciones en Barcelona empiezan el 1 de octubre con las 4 o 5 lecciones que tengo y mi plaza del Hotel Oriente. És a dir, fa classes particulars i a més toca a un hotel. I segueix. Todo ello tiene fácil arreglo. Por ese mes.

0: Y en cuanto al 1 de noviembre, que se amplía el trabajo del hotel con los conciertos del Café Condal, debiera antes consultar, caso tener que faltar, con el propietario para no perder esa plaza, que es mi base de vida y la única regularmente retribuida que hay en Barcelona. Per tant, ha de manegar l'agenda per poder combinar la feina a l'hotel, aquestes classes particulars, aquestes lecciones que deia, i a més, quan s'amplia la temporada d'hotel, tocant també a un cafè.
1: És curiós que parlis de Rafael Gálvez, que si no m'equivoco va ser mestre de violí d'Eduard Toldrà, i la carrera de Toldrà té certs paral·lelismes amb el que acabes de comentar ara de Rafael Gálvez, perquè també va fer de professor de violí a l'Escola Municipal de Música, després Conservatori Municipal, i va tocar el violí en cafès. Vull dir que són vides paral·leles, Gálvez i Toldrà.
0: No oblidem que el Matías Casals era conegut com el nen del violoncel quan tocava un cafè a Gràcia i després a la Plaça Catalunya, etcètera, etcètera. No arribava a 18 anys.
1: Gálvez s'incorporarà finalment a l'orquestra?
0: S'incorporarà. Sembla que pot manegar l'agenda i tant ell com el seu germà, que era violoncel·lista, doncs són part activa de l'orquestra.
1: I hi ha algun altre cas?
0: Hi ha un altre que no pot arrelar-se l'agenda. És el cas d'un altre Rafael, Rafael Vila. Una mica més tard rep la mateixa invitació i tenim la resposta, també en castellà. Apreciable maestro, el senyor Forns, de qui parlàvem abans, me dijo si estaba dispuesto a tomar parte en la próxima serie de conciertos. Sintiéndolo mucho, me veo precisado manifestar a usted que por no dejarme poner un reemplazante en el cine Paté, de ninguna manera me es imposible hacer dicha serie, por lo que espero me dispensara usted por esta vez y seguirá en lo sucesivo contando conmigo.
1: En aquest cas és un cinema, un músic de cinema.
0: Un músic de cinema que no pot posar un reemplaçante, no pot posar un substitut aquells dies per tocar al cine, i li ha de dir que no, ha de dir que no a tocar amb l'orquestra Pau Casals.
1: Clar, perquè en aquell moment el cinema és mut, no? Estem parlant d'abans de la invenció del cinema sonor.
0: Clar, aquí hi havia música en directe als cinemes i, per tant, calia músics en viu i en directe fent la música.
1: Curioses aquestes històries, aquelles notes al peu que al Pepe Reche tant li agrada de portar al taller del Luthier, aquestes figures importants pel funcionament del que va ser una gran orquestra com l'Orquestra Pau Casals. Moltes gràcies, Pepe, i fins la propera.
0: Gràcies, fins la propera.
1: Les notes al peu d'en Pepe Reche posen el punt final al taller del Luthier d'avui. Moltes gràcies a ell i gràcies també a la Susana Tàpia, intèrpret i luthier d'acordions, per ajudar-nos a fer el programa. I gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. Si en voleu més, ja ho sabeu, teniu disponibles tots els tallers del luthier que hem fet fins ara a l'adreça d'internet catmusica.cat/tallerluthier. A reveure i fins aviat. Salut i instruments!
2: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
4: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
5: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
4: Directe a l'Òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.
6: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
7: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Hamburg per sentir un concert de temporada de l'Orquestra Filharmonia de l'Elbe, dirigida pel seu titular, el director i violinista americà Alan Gilbert, que actuarà amb Leivow Vandsnes, el pianista noruec solista d'aquest concert i que interpretarà la fantasia per a piano i orquestra en sol major de Claude Debussy i després les variacions simfòniques opus 46 d'un compositor que era 40 anys més gran que Debussy, César Franck. Després d'això, el que sentirem i ja amb Leivow Vandsnes, fora de l'escenari de la Filharmonia de l'Elbe, música d'Henri Dutilleux, la Simfonia número 2, una obra de l'any 1959. Aquest és el contingut del concert d'avui, una gravació de la Ràdio del Nord d'Alemanya a Hamburg del maig del 2025, un dels enregistraments que arriben a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'actuació de Leivow Vandsnes va començar amb la interpretació d'una obra per a la qual Debussy no hi tenia cap interès especial. És més, no en volia saber res. No va deixar que s'interpretés mentre va ser viu. I aquesta obra que ara sentirem es va haver d'estrenar just un any després de la mort de Debussy, és a dir, l'any 1919. És la fantasia per a piano i orquestra en sol major, música escrita per Debussy entre el 1889... el 1890, música, per tant, de quan rondaia els 30 anys. Aquesta obra us l'oferim ara amb el pianista fantàstic noruec Leivow Vandsnes, que toca amb la Filharmonia de l'Elba sota la direcció d'Alan Gilbert. Comencen el concert d'avui amb la fantasia per a piano i orquestra en sol major de Claude Debussy.

Aquesta és la primera obra del concert d'avui, la fantasia per a piano i orquestra en sol major de Claude Debussy, que hem sentit en versió de Ivo Vansnes Piano, i l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció del seu titular, Alan Gilbert. Música composta entre el 1889 i 1890 per un compositor, Claude Debussy, que encara no havia fet els 30 anys. I música que ha precedit en aquest concert que us oferim avui a una obra pràcticament contemporània, que és la que sentirem ara, una obra d'entre el 1885 i 86 d'un compositor que era 40 anys més gran que Debussy, César Franck. Per tant, quan en aquella dècada dels 80 Franck va compondre aquesta obra, ell ja passava dels 60 anys. Són les variacions simfòniques opus 46, música escrita per aquest compositor que havia nascut a Lieja l'any 1822, una Lieja que havia sigut francesa, que després va ser holandesa i que finalment, quan el 1830 es va fundar el Regne de Bèlgica, va passar a ser belga, cosa que César Franck li va portar molts mals de cap administratius. Perquè, per exemple, quan el pare va voler fer anar a estudiar els germans Franck a París, doncs al conservatori no se'ls hi admetia perquè no hi podien anar els estrangers i ells, aleshores, eren ciutadans d'aquell novíssim regne de Bèlgica. Però 30 anys després, quan el 1872 Franck va ser proposat com a professor del conservatori de París, li va tornar a passar el mateix. Al seu dia, quan Franck era jovenet i perquè pogués anar a estudiar al Conservatori de París, el pare de César Franck s'havia fet francès per passar la nacionalitat francesa als fills. Però els fills no sabien que allò s'acabava amb la majoria d'edat, als 20 anys, en el cas de César Franck, l'any 1842. Ell sempre més va pensar que era ciutadà francès fins que l'any 1872 es va trobar que no podia ser contractat com a professor al Conservatori de París perquè només tenia la nacionalitat belga. I va haver de tornar a fer papers i va tornar a haver de formalitzar la seva situació, que aleshores ja el va convertir en el compositor francès que coneixem nosaltres, disputat també pels belgues com a compositor belga. És, de fet, un cas ben complex des d'aquest punt de vista, el de César Franck, de mare alemanya a més i pare belga, però de parla alemanya. Doncs bé, un cop en ordre tot això, ara sentirem música de quan ja feia anys que ho era ciutadà francès, música dels anys 80 del segle XIX. Sentirem les variacions simfòniques per a piano i orquestra interpreten Ivo Vansnes Piano i la Filharmonia de l'Elba sota la direcció d'Alan Gilbert. Continuen aquest concert d'avui amb les variacions simfòniques de César Franck.

Música d'un compositor de ple segle XIX que va passar bona part de la seva vida sent un músic discret de París dedicat a la seva feina d'organista. Aquest és César Franck, un compositor nascut a Liège l'any 1822 i que també en va fer de música per a orquestra. Per exemple, hi ha diversos poemes simfònics, com les Eòlides o el Caçador maleït, a més d'escriure una simfonia que a França era un gènere ben poc freqüent, però que acabaien de provar sense ens o l'aló. Doncs ara de César Franck n'hem sentit una altra de les seues obres per a orquestra, en aquest cas piano i orquestra, les variacions simfòniques, l'opus 46, música composta entre el 1885 i 86, quan César Franck passà ja dels 60 anys, va morir el 1890, una obra, les variacions simfòniques, que ha interpretat Live of Ansnes Piano amb l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció d'Alan Gilbert. Live of Ansnes és un pianista noruec fantàstic amb una extensíssima discografia, doctor honoris causa de Juilliard, Bergen i Oslo, que ha tocat i que toque per tot arreu amb les grans orquestres de tot el món i que ha fet almenys 50 enregistraments, té 11 nominacions als Grammy i 7 premis gramòfon. Doncs després d'haver interpretat a la Filharmonia de l'Elba a Hamburg la fantasia per a piano i orquestra en sol major de Claude Debussy i aquestes variacions simfòniques de César Franck, fora de programa i tot sol, va interpretar el preludi per a piano en fa sostingut major, opus 28, número 13, de Frédéric Chopin.

El pianista noruec Leivo Vansnes es va voler acomiadar de la Filharmonia de l'Elba d'Hamburg amb la delicadesa d'aquest preludi de Frédéric Chopin. El preludi en fa sostingut major, opus 28, número 13, que Leivo Vansnes ha interpretat fora de programa. Com a punt final definitiu a la seva actuació, en què ens hi ha ofert música de Debussy i de César Franck, dos compositors francesos, en un concert fet a Alemanya, però amb gust francès, perquè hem començat amb Debussy, hem continuat amb Franck i ara ens n'anem fins a Henri Dutilleux, que va néixer a Angers l'any 1916. Dutilleux va morir fa relativament poc, el 2013. Doncs d'ell ara ens sentirem la Simfonia número 2, que és una comanda de Koussevitzky a Dutilleux per a celebrar els 75 anys de la Simfònica de Boston. Allí s'hi va estrenar aquesta obra l'any 1959 amb el sobrenom de El Doble, perquè Dutilleux va dividir l'orquestra en dos grups, els confronte, els fusione, els superpose, en una recerca constant de polirítmia i de politonalitat, com un joc complex de miralls, com dos personatges en un de sol, l'un sent el reflex de l'altre, és a dir, el seu doble. D'aquí el nom d'aquesta segona sinfonia d'Henri Dutilleux, amb la qual s'acaba el concert d'avui, gravació de la Ràdio del Nord d'Alemanya a Hamburg del maig del 2025, un dels enregistraments que arriben a Catalunya Música a

A través de l'intercanvi amb la UER. Aquesta sinfonia número 2, el doble de Dutilleux, la sentim en versió de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció d'Alan Gilbert.

0: Música dels anys 50 del segle XX, música composta pel francès Henri Dutilleux, que va viure del 1916 al 2013. Una comanda de Serge Koussevitzky a Dutilleux per celebrar els 75 anys de la Simfònica de Boston, que és on es va estrenar aquesta obra que porta per títol El Doble. Us ho dèiem abans, El Doble perquè Dutilleux divideix l'orquestra en dos grups i els confronta, els fusiona, els superposa i fa com un joc de miralls, com dos personatges, l'un sent reflex de l'altre, és a dir, l'un sent el doble de l'altre. I d'aquí el nom d'aquesta sinfonia que ha interpretat l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció d'Alan Gilbert, que és un director d'orquestra i violinista americà amb trets orientals, perquè és fill de dos violinistes ja retirats de la Filharmònica de Nova York i ella, la mare, és japonesa. Va ser titular Alan Gilbert de la Filharmònica de Nova York precisament fins al 2017 i ara ho és de la Filharmonia de l'Elba i de l'Òpera Reial d'Estocolm. Avui l'hem sentit al capdavant de l'Orquestra Alemanya, de l'Orquestra d'Hamburg i des d'una gravació de la Ràdio del Nord d'Alemanya a Hamburg del maig del 2025. Des d'aquest enregistrament hi hem sentit la Fantasia per a piano i orquestra en sol major de Claude Debussy i les Variacions Simfòniques opus 46 de César Franck, amb la participació com a solista del pianista Leivo Vansnes i finalment hem sentit aquesta sinfonia número 2 d'Henri Dutilleux. El punt final a aquest concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Frédéric Chopin, la seva tercera sonata per a piano, l'opus 58, en versió de Maria Joao Pires.

0: Maria Joao Pires ha interpretat la sonata per a piano número 3, opus 58, de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
3: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
4: Des del Festival Alemany Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte, actuació de la banda de la saxofonista francesa Céline Bonacina, presentant el seu projecte Jump, al costat de Julien Caetano al piano, Chris Jennings al baix i Stéphane Gallant a la bateria.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
0: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions, com sempre, des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i per començar una nova edició d'aquestes cordes d'ukelele imaginàries, aquest espai que dediquem a les músiques del món, a les músiques d'arrel, a totes aquelles propostes sonores que d'alguna manera es basen en les músiques tradicionals o populars de diverses parts del món. I si pensem en terres barrejades, en el context que ens ocupa, segur que anem a parar a totes aquelles propostes que tenen orígens diferents i que un bon dia s'ajunten per mesclar sonoritats i cultures musicals. Aquesta seria, doncs, la idea que ens guiarà avui, la dels músics i grups que s'acosten a altres cultures per establir un diàleg, una bona entesa o una barreja saborosa, podríem dir, i alimentícia, si ho preferiu. Deixem estar les metàfores i anem a la música. I per començar, mirem una mica enrere en el temps per anar a buscar un disc del 2009. De fet, són diversos discos en un. L'artífex és el músic Bela Fleck, especialista del banjo, un dels més aplaudits en aquest àmbit i sempre amb ganes de dialogar amb cultures musicals, doncs, que no són la seva pròpia. Com dèiem,

The Complete Africa Sessions, ja ho diu el títol, i va fer més que això, va aprofundir en les arrels comunes entre el banjo i les cordes africanes, però no només es fixa en les cordes, i és per això que en aquest treball, que a més d'un disc és una pel·lícula documental, doncs també hi apareix la veu sempre potent i sempre brillant d'una de les grans ambaixadores de la música de Mali. Ella és Oumou Sangaré.

Dues icones de la world music actual, Oumou Sangaré i Bella Fleck, en aquesta trobada entre continents. Ho podríem mirar d'aquesta manera perquè l'especialista del banjo, en aquest cas, va a buscar un diàleg, com dèiem, amb la música africana. Doncs són aquestes terres barrejades i aquestes músiques barrejades que tant ens agraden, com ens agrada i admirem, i sempre hi parem atenció a la feina del pianista franco-congolès Ray Lema. Una de les seves últimes entregues discogràfiques és Passion Congo, on uneix forces i talent amb l'ensemble Partage, un grup cambrístic que mira de prop l'essència africana. D'aquí en surten peces com aquesta Matongué.

essència africana amb el piano de Ray Lema i els instruments de l'ensemble Partage. Una combinació que ens inspira, aquesta és la pura veritat, i passem a més barreges. Per exemple, la música de David Walters, un músic que en si ja té una bona mescla familiar entre Haití, els Estats Units i altres llocs del món, i sobretot amb essències tropicals.

Els teens afrocubans, sobretot un estàndard, el Nature Boy, que tants músics de l'àmbit del jazz, sobretot, doncs s'han fet seu. L'hem repescat del projecte Corriente del Golfo, on la cantant Diana Tarín, entre altres músics, participen d'una iniciativa del pianista, compositor i musicòleg Alberto Conde, que en aquest cas explora les músiques d'anada i tornada que reflecteixen els llaços culturals entre la península Ibèrica i Cuba. Més terres que es troben, doncs, i amb elles les seves músiques, tal com ha passat amb alguns projectes de l'orquestra Baobab, representants amb molta trajectòria de l'escena musical del Senegal, que revisiten, per exemple, un emblema afrocubà com el Son Té Llama.

La veu inconfusible de Magalí Sare, aquí al costat del cantant brasilero-portuguès Luca Argel, tot amb el coixí sonor, entre altres elements sonors, valgui la redundància, de les veus del cor Bruckner. I és que el disc Descasada, de la cantant i compositora catalana, hi ha, de fet, moltes cultures sonores. I si parlem d'acostament de terres, ara ens permetem tornar a mirar a tot un clàssic, un disc titulat West Meets East, Occident reunit amb Orient, doncs, tota una metàfora d'entesa cultural, i aquí els artífexs són ni més ni menys que Yehudi Menuhin i Ravi Shankar, dos noms que pràcticament no necessitarien presentacions. Un sitar i un violí poden aconseguir perles com aquesta.

Ravi Shankar i Yehudi Menuhin, una trobada sempre inspiradora, més terres que es troben, i canviem totalment de registre. Això sí, tornem al banjo, però aquest cop amb el català Lluís Gómez, un dels representants aquí de la interpretació amb aquest instrument, mesclant aquest so doncs, que tant associem amb zones com els Estats Units amb essències flamenques. És aquesta revisió de Anda Jaleo, amb l'esperit de García Lorca, i acompanyat de músics com Maribel Rivero, Carol Duran o Sikus Carbonell. Per això podem dir que les mescles són infinites i aquí ho celebrem.

0: Buena.
1: Olé, buena, buena. Olé.
2: Sounds great.
1: Vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Venga, Anita Luis.
3: Doncs tota una declaració de principis, Anda Jaleo, per un grup on el banjo és un dels protagonistes. Una altra bona mostra del que són les mescles de terres, i ho diem, esclar, com a metàfora de les mescles musicals. On també hi ha molts orígens diferents és el grup Bocanté, amb qui acabarem el capítol d'avui. Us l'hem servit, i amb molt de gust, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Contents sempre d'acompanyar-vos i desitjant, com sempre també, que la música us segueixi acompanyant i inspirant. Fins ben aviat.

0: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
5: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

Ara ens acompanya el concert per violoncel en do major, Hoboken 7B, número 1 de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Christoph Kwang i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hawkwood.

0: Hem sentit el concert per violoncel en do major Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn en la versió de Christoph Kwang, violoncel, i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hogwood.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: De Robert Schumann ara podrem sentir una composició de cambra. És el trio Märchenerzählungen, Contes de Fades, opus 132, obra de l'any 1853, que sentim interpretada per Richard Horsford, clarinet, Lawrence Power, viola, i Ian Brown, piano.

0: Fins aquí el trio Märchenerzählungen, Contes de fades, opus 132 de Robert Schumann. Sentíem Richard Hosford, clarinet, Lawrence Power, viola i Ian Brown, piano.
1: Sabies que al set de sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
4: Continuarem amb l'Allegro per piano a quatre mans, opus 144, Deutsch 947,

0: Era l'Allegro per piano a quatre mans, l'Ebenstürme, opus 144 de 1947 de Franz Schubert, que hem sentit en la versió dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernunft der Ruhe, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
3: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?
4: Catalunya Música.

Vasily Kalinnikov és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música i d'ell sentim l'obertura simfònica Bílina, una obra composta l'any 1892 sobre un poema èpic tradicional rus. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatalanov.

0: Vasily Kalinnikov és l'autor d'aquesta obertura simfònica titulada Bilina, una obertura sobre un poema èpic tradicional rus que ens oferia l'Orquestra Simfònica de l'URSS dirigida per Yevgeny Sviatlanov.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Continuarem amb una de les sonates de Ludwig van Beethoven. El pianista Daniel Barenboim ens interpretarà la sonata número 8, opus 13, patètica, del compositor de Bonn.

0: El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata per piano número 8, opus 13, patètica, de Ludwig van Beethoven.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor Robert Gerhard sentirem ara la Pedrelliana, el tercer moviment de la sinfonia Homenatge a Pedrell, una obra composta l'any 1941, un tercer moviment estrenat per separat de la resta de la sinfonia amb el títol Pedrelliana en memòria. Sentim l'Orquestra Simfònica de Tenerife dirigida per Víctor Pablo Pérez.

0: Música de Robert Gerhard, composta l'any 1941. És la Pedrelliana, el tercer moviment de la sinfonia Homenatge a Pedrell. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigida per Víctor Pablo Pérez.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'ensemble 415, amb la violinista Chiara Banchini, direcció.

0: Acabem de sentir el concerto grosso en re major opus 6, número 7 d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'ensemble 415, dirigit per la violinista Chiara Banchini.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la sala Smetana de Praga per sentir un dels concerts del Festival Primavera de Praga 2025. Un concert que començarà amb el divertiment per a orquestra de Leonard Bernstein, música de l'any 1980. Continuarem amb més música del segle XX, però de l'inici, el concert per a violí número 1 de Sergei Prokofiev, compost l'any 1917, i el concert s'acabarà amb música del txec Antonín Dvořák, la sinfonia número 3 dels anys 70 del segle XIX. Aquest és el contingut del concert d'avui, el que va fer l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del jove txec Jan Sedláček. La violinista serà la japonesa Tsukushi Sasaki. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio txeca del maig del 2025, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El divertiment per a orquestra amb què comença el concert són una mica més de 15 minuts de música de Leonard Bernstein, compostos l'any 1980 per commemorar aleshores el centenari de l'Orquestra Simfònica de Boston. Aquesta orquestra és la que va dirigir en el seu últim concert Leonard Bernstein, molt poc abans de morir, als 72 anys, l'any 1990. Doncs ara la sentirem, aquesta obra breu, aquesta suite de 8 peces curtes en què el vals és el segon moviment. És només per a instruments de corda i està escrit en un compàs poc habitual, el de 7/8. El sentim, tot aquest divertiment per a orquestra de Bernstein, així és com comença el concert d'avui amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga i sota la direcció de Jan Sedláček.

Aquest és el divertiment per a orquestra que Leonard Bernstein va compondre l'any 1980 per celebrar els 100 anys aleshores de l'Orquestra Simfònica de Boston. Aquest divertiment l'ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Jan Sedláček, que són els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de la Ràdio Txeca del maig del 2025, en què ara coneixerem la intèrpret solista del concert. És japonesa, nascuda a Tòquio, és la violinista Tsukushi Sasaki, qui ara interpretarà el primer concert per a violí de Sergei Prokofiev, una obra de l'any 1917, l'any de la Revolució de Febrer, primera etapa de la Revolució Russa i que va provocar l'abdicació del tsar Nicolau II. Aquest concert de Prokofiev no es va poder estrenar fins l'any 1923 a París. I ara el sentirem en la versió de Tsukushi Sasaki i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Jan Sedláček, interpreten el concert per a violí número 1 en re major, opus 19, de Sergei Prokofiev.

Música de Sergei Prokófiev al concert d'avui, música composta l'any 1917, era el concert per a violí número 1 en re major, opus 19, el que hem sentit en versió de la violinista japonesa Tsukushi Sasaki, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Jan Sedláček. Perquè avui som a Praga, som a la sala Smetana, estem sentint un dels concerts del Festival Primavera de Praga 2025. Una gravació de la ràdio txeca que ara se n'hi va cap a la música de l'enorme compositor txec Antonín Dvořák. És com s'acabarà aquest concert d'avui, amb la tercera sinfonia que Antonín Dvořák va compondre, una d'aquelles sinfonies de les quals va renegar perquè en va fer 9, però només tenia consideració per les 5 últimes. La tercera és escrita l'any 1873, l'estrena la va dirigir precisament Bedřich Smetana, i és una obra amb influència de Wagner, una obra que no es va publicar fins l'any 1919, quan Dvořák ja feia 7 anys que havia mort. Ara bé, com a curiositat, a Dvořák aquesta obra li va permetre accedir a un ajut estatal i entre el jurat d'aquest premi hi havia Johannes Brahms, que no era precisament un seguidor de Wagner, però sí que va establir una relació d'amistat i d'admiració amb Antonín Dvořák. Doncs ara, de Dvořák, sinfonia número 3 en mi bemoll major, l'opus 10 del compositor txec en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Jan Sedláček.

0: Aquesta és la tercera sinfonia d'Antonín Dvořák, una obra dels anys 70 del segle XIX, una sinfonia sota la influència de Wagner, una obra que es va publicar pòstumament l'any 1911, quan Dvořák feia ja 7 anys que havia mort. Avui aquesta tercera sinfonia en mi bemoll major, l'opus 10 de Dvořák, l'hem sentida en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Jan Sedláček. Són els intèrprets del concert de avui, als quals s'hi ha sumat la violinista japonesa Tsukushi Sasaki per a interpretar a la part central d'aquest enregistrament el primer concert per a violí de Sergei Prokofiev, una obra de l'any 1917. I el concert havia començat amb una obra més recent encara, de l'any 1980, una obra de Leonard Bernstein per commemorar aquell any els 100 anys de la Simfònica de Boston, amb sentit el divertiment per a orquestra. Ha estat el contingut d'aquest concert d'avui, que es va fer a la Sala Smetana de Praga el maig del 2025 dins del marc del Festival Primavera de Praga. La gravació és de la ràdio txeca i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Henri Vieuxtemps, el concert per a violí número 4, l'opus 31, que ara hi interpreta Viviane Hagner amb l'Orquestra Filarmònica Flamenca dirigida per Martin Bravins.

Vivian Hackner, violí, i l'Orquestra Filarmònica Flamenca, dirigida per Martin Bravins, han interpretat el quart concert per a violí d'Henri Vieuxtemps, l'Opus 31.

0: Catalunya Música.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
3: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.
4: ...2026... 150 aniversari de Pau Casals.
5: I am a Catalan.
4: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
5: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
5: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
4: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio. Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sentim ara un dels poemes simfònics del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana. És el número 4, titulat Dels boscos i prats de Bohèmia. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Rafael Kubelik.

0: És el poema simfònic dels boscos i prats de Bohèmia, el quart del cicle La meva pàtria, de Bedřich Smetana. Sentíem l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la violinista Amandine Beyer, que ens oferirà la partita per violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Johann Sebastian Bach.

Grazie a tutti.

più che, a chi si trova fermo di mirete, restami nel cantone.

0: Don Giovanni ha intentat seduir Zarlina, la jove camperola que s'ha de casar amb Maceto, però el descobreixen Don Ottavio, la seva promesa Don Anna i la dama Don Elvira. Amb tot, el llibertí aconsegueix escapar amb el seu criat Leporello. Ha acabat així el primer dels dos actes de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, que us estem oferint des de Budapest, amb el baríton André Schunk com a protagonista en el paper de Don Giovanni i amb la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer, director de l'orquestra del Festival de Budapest, ciutat on es va representar la funció que us estem oferint.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Don Giovanni, de Mozart, és un retrat perfecte de situacions tràgiques, dramàtiques i còmiques, gràcies a una galeria de personatges amb una entitat pròpia i amb la qual el catàleg operístic del genial compositor de Salzburg arriba al seu centre neuràlgic en construcció dramatúrgica. Som davant, doncs, d'una partitura colossal, la combinació de l'òpera italiana del segle XVIII, però alhora anuncia el romanticisme musical, el drama wagnerià i m'atreviria a dir que fins i tot els drames psicològics del segle XX, com quedarà demostrat a l'acte segon que encara ens queda per gaudir. En aquesta segona part sentirem passatges destacats com la lluïda ària Il mio tesoro, de Don Ottavio, amb agilitats pròpies de personatges seriosos de la tradició operística precedent. És una de les millors àries per a tenor de Mozart. El gran moment de Don Anna, amb l'ària Crudele non mi dir, i l'escena on apareix el Comendatore, que al cant de Don Giovanni a cenarte com invitasti, desafia el seductor i llibertí a canviar de vida, però Don Giovanni s'hi nega i és engolit per l'infern. Aquí tornarà la música fosca de l'obertura. La sentirem amb les veus que apareixeran per aquest ordre. André Schunk, baríton, és Don Giovanni, Luca Pizzaroni, baix baríton, com a Leporello, el criat de Don Giovanni, Maya Peixon, soprano, interpreta Don Elvira, Daniel Noyola, baix, en el rol de Maceto, Giulia Zemenzato, soprano, com a Zarlina, Bernard Richter, tenor, és Don Ottavio, Maria Benson, soprano, és Don Anna i Christian Cher, baix, fa el paper de Comendatore. Els dirigeix el mestre Ivan Fischer, al capdavant de l'orquestra del Festival de Budapest, que va fundar fa més de 40 anys i de la qual continua sent el titular i l'alma mater. Us deixo amb el segon i darrer acte de Don Giovanni de Mozart.
2: Vivi buffone, non mi seccar, non ho potrò.

0: Anna i Ottavio, Elvira, Zerlina i Maceto i Leporello estan satisfets que el malvat i llibertit Don Giovanni hagi tingut un final just. Han estat gairebé 3 hores d'una música extraordinària, la culminació de l'òpera italiana del segle XVIII, que hem gaudit des de Budapest amb un gran estol de cantants, encapçalat pel baríton tirolès Andrea Schun en el paper protagonista de Don Giovanni. Ens ha seduït amb la seva veu bella i timbre vellutat i amb la seva impecable línia de cant. I ha fet les delícies del públic com a còmplice de Leporello, un paper que li ha encaixat perfectament bé al baix baríton italià Luca Pisaroni, amb una interpretació humorística i de colors fins. Els dos ens han ofert alguns dels millors moments de la vetllada, com per exemple a l'inici del segon acte, en el tercet Attacchi in giusto cuore, de Don Elvira, Don Giovanni i Leporello. Ha estat hilarant. Els han acompanyat la soprano sueca Mia Pesson i Maria Bengtsson en el rol de Don Anna. Segurament aquests dos personatges femenins són els més difícils de l'òpera. En el cas de la soprano Maria Bengtsson, ha estat una Dona Anna de timbre daurat i fraseig elegant. El seu nom midir ha estat molt commovedor. Maia Pesson ha aportat un toc ardent en el paper de Dona Elvira. La zerlina de la soprano Giulia Zemenzato ha encisat amb la seva calidesa. I el tenor Bernard Richter ha ofert un to autoritari al Don Ottavio que ha interpretat. El baix mexicà, Daniel Noyola, ha estat un Maceto capaç, mentre que el també baix, Christian Scher, ha sabut transmetre l'ànima gèlida del seu personatge, el Comendatore. Els ha dirigit el mestre hongarès Ivan Fischer, al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest. Ens ha ofert una lectura alegre de l'elegant partitura de Mozart. Podeu recuperar l'audició completa d'aquest Don Giovanni a la plataforma 3CAT, a directe a l'òpera. Dissabte que ve tornarem a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Serà amb La Traviata, de Verdi, en la producció de la Fundació Òpera Catalunya, que encara gira pel país. Us hi esperem, l'equip del programa, Oriol Pinart, el control tècnic, i qui us ha acompanyat, Xavier Montagut Pagès. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
5: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

Sentim ara el quintet de corda en fa major, opus 39 número 2, de Luigi Boccherini, tal com l'interpreten Anner Bilsma, violoncel, i el quartet Boccherini.

0: Anner Bilsma, violoncel i el quartet Boccherini ens han interpretat el quintet de corda en fa major opus 39, número 2, de Luigi Boccherini.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir la suite del ballet Estancia, opus 8 d'Alberto Ginastera, en la versió de la New World Symphony dirigida per Michael Tilson Thomas.

0: sentit la suite del ballet Estancia, opus 8, d'Alberto Ginastera, interpretada per la New World Symphony, dirigida per Michael Tilson Thomas.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la suite per violí número 4 en do major de Johann Paul von Westhoff en la versió de la violinista Mira Glodiano.

La nostra selecció continua amb la suite per a orquestra Homenajes, de Manuel de Falla. L'interpreta l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

0: Era la suite per orquestra Homenajes del compositor gadità Manuel de Falla. L'interpretava l'Orquestra Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Des de la Jazz Bàltica 2025, aquesta trobada jazzística internacional que reuneix a la costa alemanya músics de diverses procedències per tal que posin en comú les seves idees i estètiques, avui un projecte de la francesa Céline Bonacina. El seu calidoscopi de colors des del saxo baríton s'eixampla encara més amb l'original ús que fa de la veu, tractant-la de manera instrumental. Avui sentirem la presentació de la música que Bonacina va publicar el setembre del 23, el treball Jump, que desplegarà amb un quartet franco-americà al costat del pianista Julien Caetano, del baixista Chris Jennings i el bateria Stefan Gayan. Un recull de música original que homenatja els seus referents americans, Chick Corea, Dave Grossin, els germans Brecker, d'aquí que la banda mantingui vincles amb músics americans que l'ajuden a establir aquests ponts entre el jazz europeu i el rhythm and blues i el soul americà. La ràdio del nord d'Alemanya va fer la gravació que sentirem avui a l'escenari del Parc Marítim de Timmerdorfer Strand, a la costa bàltica alemanya, el 28 de juny del 2025.

0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Doncs sembla que Céline Bonacin està posant a prova els seus coneixements d'alemany per saludar el públic del Jazz Bàltica. Ella, el pianista Julian Caetano, el baixista Chris Jennings i el bateria Stefan Gallant ja són a punt a l'escenari. Així que comença el concert.

Des del Jazz Bàltica 2025 estem sentint avui en directe la banda de la saxofonista i també vocalista Céline Bonacina. Ella era autora del tema amb el qual han començat el túnel i també de l'arranjament de Lost in Translation, un original d'un bateria que acostuma també a formar part d'aquesta banda, de John Hatfield. Seguiran amb A Light Somewhere, que és un altre dels temes que trobem a l'àlbum Jump, el treball que avui estan presentant en concert.

A Light Somewhere és aquest tema de Celine Bonacina, tocat amb Julien Caetano al piano, Chris Jennings al baix i Stefan Galland a la bateria. Els estem sentint en directe des del Jazz Bàltica 2025.

Aquesta és Celine Bonacina, que presentava la balada que just sentíem, un dels seus originals, Hope, Esperança. Aquesta actuació al Jazz Bàltica seguirà, ens diu, amb un tema del baixista Chris Jennings, The Vela Street.

Divella Street, música original del baixista canadenc Chris Jennings, col·laborador habitual de músics de l'òrbita del segell alemany ACT, com ara Nguyen Le, Joachim Kühn, Gregory Privat, i música habitual de les bandes de Céline Bonacina. Avui estem sentint el quartet de la saxofonista francesa en directe des del Jazz Bàltica 2025.

0: Anke, Stefan Galán on drums.
1: Céline Bonacina presentava els músics del seu quartet. Julien Caetano, al piano, Chris Jennings, al baix, el bateria és Stefan Galán, músics amb els quals ha tocat Trust, que és una altra de les composicions de l'àlbum Jump. El públic del Jazz Bàltica està demanant més música i Bonacina anuncia com a propina el tema My Island Far Away, dedicat a l'illa de la Reunió, a l'oceà Índic.

My Island Far Away, aquesta illa llunyana, l'illa de la Reunió, a la qual Celine Bonacina dedicava aquest tema. Picada d'ullet a l'estada que hi va fer. Va passar una llarga temporada per tenir contacte de primera mà amb els ritmes africans. A l'illa de la Reunió, justament, va gravar el seu primer treball el 2005, Vue de Nord, afegint els ritmes africans a les connexions musicals de l'oceà Índic, convidant-hi el músic vietnamita francès Nguyen Le. Aquestes influències, especialment rítmiques, han seguit identificant la música de Bonacina, que des d'aleshores ha liderat diversos projectes que ha retratat en 6 àlbums. Del més recent, Jump, és la música que ha sonat aquesta nit gràcies a la gravació que ens ha fet arribar a la ràdio del nord d'Alemanya des del Jazz Bàltica 2025.

0: tanquem la sessió, tot agraint una setmana més la feina que fan Josep Aymí en l'edició i el muntatge d'aquestes sessions. La setmana que ve tindrem programes especials del Via Jazz Concert, perquè el 26 de maig farà 100 anys que va néixer Miles Davis. Per celebrar aquest aniversari, diverses emissores europees han desenterrat dels seus arxius un seguit de gravacions històriques que ens permetran recuperar actuacions de Miles Davis amb les seves bandes durant les gires europees de les dècades dels 70 i els 80. Així que de dilluns a dissabte aquí al nostre club podrem sentir aquests concerts que la ràdio sèrbia, la belga, la finlandesa i l'ABC australiana ens han cedit. No us perdeu aquestes interessants sessions en directe cada dia a les 11 i després a través del nostre web. Us espero dilluns, que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit, la violinista en Sophie Muta i el pianista Lambert Orkis ens interpreten la sonata per violí piano número 9, Kreutzer, opus 47, de Ludwig van Beethoven.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano número 9, Kreutzer, opus 47 de Ludwig van Beethoven, en la versió de la violinista Ann-Sofie Mutter i el pianista Lambert Orkis.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: De Pietro Antonio Locatelli podrem sentir a continuació el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, en la versió dels Reclam Baroque Players que dirigeix Elizabeth Wallfisch.

És el concert per a corda en re major, opus 4, número 7, de Pietro Antonio Locatelli. Sentíem els Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Walfish.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir la sinfonia número 1, opus 26 d'Alexander Scriabin, interpretada per la mezzosoprano Larissa Kostyuk, el tenor Oleg Dolgov, la Capella Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia dirigits per Valeri Polyansky.

Hem sentit la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Els intèrprets han estat la mezzosoprano Larissa Kostiuk, el tenor Oleg Dolgov, la capella

0: Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia, dirigits per Valery Polyansky.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1838 que ens ofereix el quartet Henschel.